0: Flash FM. Són les 4. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
0: Emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Quan cau la nit, nosaltres aixequem la festa. Flash FM, el poder del ritme.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Què tal? Són les 6 del matí. Bon dia.
0: Des d'ara mateix i fins a les 11. El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Anem per feina.
0: Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
1: Les 6 del matí d'aquest dilluns. Obrim el Flash Matí d'aquest 7 de setembre i ho fem amb el número 1 d'aquesta setmana a la llista de Flash FM. Bon dia. Niño.

0: Es diu Petito a Anna Mena, Lola Índigo, són les dues artistes al darrere d'una cançó que ha sonat i molt al llarg d'aquest estiu. I a més, aquesta setmana és el nou número 1 a Flash FM. A la llista del calibre 45. Anna Mena, bueno, què tal, com esteu? És dilluns, vinga, va!
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora.
0: Bueno.
1: Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres.

0: 45. I amb ella hem obert el Flash Matí, el despertador de Flash FM, el programa que us posa les piles, que us espavila des d'ara mateix i fins les 11 del matí. Aquí ja us asseguro una cosa, tenim son també, la gent del programa. Això és una cosa que entre tots hem de solucionar, entre tots i totes hem de superar aquest inici d'aquesta setmana, que per molts i moltes de vosaltres potser comporta una tornada oficial a la rutina, a les feines de Catalunya i també potser algunes classes ja. Jo ara desconec una miqueta els calendaris, però estic segur que algú avui li ha tocat matinar i està pensant-se doncs en quin moment es va acabar aquest estiu, No s'ha acabat. Encara el podem allargar una miqueta més mentalment. D'altra manera, potser no, Amb el Flash Matí, des d'ara mateix i fins les 11.
1: Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya.
0: Vinga, va, aquí l'Héctor Ortega, de seguida Patial. Tenim preparats els Figaflauas, Amora, a Psycho, o, per exemple, el Mike Towers, el porto-riqueny, que ens presenta una de les seves darreres cançons que comença a sonar d'aquesta manera. És una namàs. Molt bon dilluns.

0: seva llista d'exparelles, diguéssim, eh? El Titi me preguntó a totes aquelles parelles a les quals els hi va trencar el cor, eh? Ara mateix són les 6 i 12 minuts. Bon dia, què tal? Paciència. Que el dilluns comença millor si ho feu amb aquest programa, amb el Flash Matí. Hola, hola.
1: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
2: Que fort.
1: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.

0: Es diu solucions i no problemes. Ara, ara, la proposta de Figaflauas. Música feta aquí a casa nostra, clar. Així m'agrada. Vinga, de bon matí. En aquest inici del que seria una nova setmana que ara mateix estem posant en marxa. Us estem ajudant. O sigui, més no, aquesta és la nostra intenció, com cada matí entre les 6 i les 11 a Flash FM, al Flash Matí. Ara mateix un quart i dos minuts de 7. No sé com ha anat el vostre cap de setmana. Espero que de la millor manera possible i que també tingueu, doncs, un bon inici de setmana, una setmana una miqueta més curta. No sé si havíeu arribat a aquesta conclusió. Bones notícies, no? Bones notícies, no? Que divendres és la diada i jo crec que alguns de vosaltres potser tindreu un dia aquí de festa, eh? Per tant, potser, potser per vosaltres també pot arribar a ser una setmana un pèl més curta, que vulguis o no, que t'ho expliquin a la en la primera hora d'un dilluns, jo crec que està molt bé, eh? Ajuda una mica a connectar aquí una miqueta les neurones. Fem-ho fàcil, va, i fem-ho també, per què no, amb la Batlle, amb el Dame.
1: Flash Matí, cafè a la mà, si aganyes els ulls, i ritme el cos.

0: Una pels veterans aquí, el hot de la Ina, des del 2009 avui, de nou a Flash FM.
1: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí i espavila.
0: Vinga, va, són les 6 i 23 minuts exactament d'aquest 7 de setembre, dilluns en marxa, dilluns de ritme matinal amb el Flash Matí. I a Mugell, aquesta és Jamaican Bam Bam.

0: el darrer àlbum d'Al Quevedo, en aquest cas amb les 4 de les nova línia, però vale, les nova línia originals. De nou a Flash FM, som al Flash Matí, molt bon dia. De seguida repassem el temps abans dels primers titulars d'aquest dilluns, amb la Paula Montes, va.
1: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 6:45. El partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya podria haver aconseguit el seu primer govern regional a l'estat federal de Saxònia-Anhalt. Amb aquests resultats, el partit d'extrema dreta obtindria la majoria absoluta o estaria a punt de fer-ho davant la caiguda del CDU, el partit conservador al govern fins ara, que cau encara més del que deien les enquestes. Tot i això, ho tindrà difícil per governar i depèn del suport d'un partit d'extrema esquerra populista per fer-ho. D'altra banda, centenars de persones han estat desallotjades de l'assentament de barraques als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. 5 setmanes després de l'inici d'aquesta crisi, la situació a la ciutat autònoma es cronifica i el reallotjament dels migrants ha de servir per destensionar l'ambient, proporcionar una atenció adequada a aquestes persones i accelerar la gestió dels expedients. I nova denúncia de repressió per l'estelada en l'àmbit del futbol. El Club Esportiu Europa ha explicat que un aficionat ha viscut una situació lamentable per culpa de l'actuació desproporcionada d'agents de la Policia Nacional per mostrar la bandera independentista. El club ha acabat el comunicat condemnant l'actuació, solidaritzant-se amb el jove i defensant la llibertat d'expressió. Els esports. El Barça va guanyar ahir per 5-0 al València i va passar a ser el líder solitari a primera amb 3 punts més que el Real Madrid. L'Espanyol va empatar 1 contra el Sevilla amb un gol al minut 98 i finalment Toni Bou ha fet història en guanyar el seu 40è títol mundial de trial al pilot de Piera. Es va proclamar campió i ja acumula 20 títols a l'era lliure i 20 indoor.
1: Flash Matí, a Flash.

0: Bueno, bueno, és el Saiko, eh? Un paio de Granada que un dia doncs, va dir, saps que jo sóc fan del Melendi, vaig a pillar una de les seves lletres i faré una cançó, eh?
1: És complicat.
0: I li va anar, doncs, de meravella. Saiko, Supernova, fa 3 temporades aquesta cançó que va ser el seu debut aquí a l'emissora del ritme, Flash FM. Bueno, va, 6:34 ara mateix d'aquest dilluns, d'aquest 7 de setembre. Molt bon dia a tothom. Paula Montes, bon dia de nou.
2: Bon dia, Héctor.
0: Què tal? Com ha anat el cap de setmana, Pauleta?
2: Doncs bé, bastant bé, la veritat. He estat de festa major, per tant, bé, tranquil·la. Bé. He dormit, que bé. També és important. No he begut gaire, per tant, molt bé. Tu què tal?
0: Bueno, escolta, un fin de molt normal, no?
2: Molt chill. Sí. De descans, que
0: molt correcte, no? Jo no.
2: Tu no, dormir, tu mai.
0: Dormir poc, no, molt poc. Entre Viladecans, el torneig Sergio Ayala, el torneig solidari de Sant Feliu de Guíxols. La festa major de la Jonquera, déu-n'hi-do, eh?
2: Viladecans, eh? Héctor, vols saber què em va passar?
0: Va passar alguna cosa allà a Viladecans? No hi eres, tu, a Viladecans.
2: No, però vaig rebre un missatge dissabte al matí d'un noi que sí. Anava bastant, una miqueta borratxo, dient-me que la seva borratxera l'estava patrocinant Flash FM i estava a Viladecans.
0: Molt bé, molt bé. Bueno, espero que la conclusió d'aquest xaval fos que s'ho estava passant de meravella, eh?
2: Ah, sí, no, estava molt content, el vídeo, ja t'ho dic.
0: Bé. Home,
2: tot un èxit, això.
0: Molt bé. Aviat penjarem més fotos i vídeos. Va ser una nit espectacular, Viladecans. Bravo. Ja veureu cosetes properament. A veure, hem de parlar del temps de cara a aquest dilluns. Paula?
2: Sí, doncs avui comencem la setmana amb un ambient molt càlid, amb molta calor. No obstant això, dimecres arribarà un front del Cantàbric que farà baixar les temperatures fins a valors més normals per ser aquesta època de l'any. Avui, cel assolellat aquest matí en general a tot Catalunya, amb alguns núvols als a ponent. Les mínimes se situaran entre els 22 i els 25 graus i a la tarda tindrem pocs canvis. Apareixeran alguns núvols al Pirineu i nuvolades, però sense precipitacions.
0: Molt bé, abans de les temperatures, deixa que parli aquest.
3: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.
0: Gràcies. Ara sí, temperatures d'ara mateix, Paula.
2: Doncs tenim 17 graus a Vic, 21 a Constantí, 20 a Castelló d'Empúries i 21 a Torres de Segre.
0: Molt bé, moltes gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Aquest era el Mobajo, que és el creador d'un també dels temazos d'aquest estiu, que sona Flash FM.

No, no, no, no calientes más, que fa molta calor ja, eh? NICK, Nicky Nicky, Nicky Jam. Això es diu El Amante, del any 2017. No sé vosaltres, he passat una calor aquesta nit. Mare de Déu, si és que ni el ventilador em salvava aquesta nit, eh? Bueno, va, que eres una porqueria. El tio es va quedar molt, molt a gust, eh? Després de fer aquesta cançó, déu-n'hi-do. Gairebé 6:45 ara mateix, bon dia. Escolteu, Flash FM, som al Flash Matí, aquí l'Ortega despertant el país a cop de ritme. Ara amb el Mora, acompanyat del madrileño, el Setangana. Això és Droga, som-hi. Última.

0: Aquesta és la Mimi, la reina. A Flash FM, com lo hace la reina. Reines i reis de Catalunya, Andorra, fronteres, què tal, com esteu? Però va, escolteu, Flash FM. Estem aquí intentant espavilar a tot el personal amb el ritme d'aquest programa, del Flash Matí. Una altra cosa no sé, però aquí sí que tenim cançons, música de la bona. No volem que comenceu el dia amb la xapa que foten altres programes, saps què vull dir?
1: O et despertes tu,
0: va,
1: o t'espavilem nosaltres. La

no tenien ben clar aquests de qui havia estat la culpa exactament, eh? Sebastián Yatra, Mike Towers, pareja del año a Flash FM. Bon dia! Yo te quiero todavía. Una mica més de música, va, arribarem a les 7 del matí d'aquest dilluns amb el Bizarrap i el Daddy Yankee.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. El partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya podria haver aconseguit el seu primer govern regional a l'estat federal de Saxònia-Anhalt. Amb aquests resultats, el partit d'extrema dreta obtindria la majoria absoluta o estaria a punt de fer-ho davant de la caiguda del CDU, el partit conservador al govern fins ara, que cau encara més del que deien les enquestes. Tot i això, Alternativa per Alemanya ho tindrà difícil per governar i depèn del suport d'un partit d'extrema esquerra populista per fer-ho. D'altra banda, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta per la calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre amb més de 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. El primer rècord de temperatures va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. I almenys 5 persones han mort i diverses han quedat ferides en l'accident d'un avió de càrrega d'Amazon a l'aeroport de Miami, segons han confirmat fonts oficials. Les imatges d'usuaris a les xarxes socials mostren una gran columna de fum negre després de l'accident de la i operares desconeixen els detalls dels fets i s'ha obert una investigació. Els esports. El Barça va guanyar ahir per 5-0 al València i va passar a ser el líder solitari a primera amb 3 punts més que el Real Madrid. L'Espanyol, per la seva banda, va empatar un contra el Sevilla amb un gol al minut 98. I finalment, Toni Bou ha fet història en guanyar el seu 40è títol mundial de trial. El pilot de Piera es va proclamar campió i ja acumula 20 títols a l'aire lliure i 20 indoor.
0: Sona el Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: Realment no, però més o menys mentalment sí. S'està acabant l'estiu. Sí. Podria allargar-ho amb alguna festa major del setembre? Està
1: sí.
0: Molt bé.
1: Sí, és com un respir, no?, d'aire fresc, les festes majors. Però bueno, molt bé, la veritat.
0: Molt bé, nova hora del Flash Matí d'aquest dilluns, 7 de setembre. Hem de parlar de Bad Bunny.
1: De Bad Bunny, perquè el tio ha guanyat el seu primer Emmy gràcies a la seva actuació, doncs, al descans de la Super Bowl, no?, que tots coneixem. Que,
0: el supertafón.
1: Que ha estat increïble, que l'ha vist arreu del món, s'ha vist. I ha estat molt nominada, la més nominada de la història, d'acord? Perquè ha tingut 9 nominacions i n'ha guanyat 7.
0: Molt bé.
1: D'acord? Dels més importants dels premis s'han portat. L'espectacle ha estat el quart, o sigui, el Bad Bunny ha estat el quart més vist de tota la Super Bowl. En la posició número 3 tenim l'Asher. Asher. En el 2, el Michael Jackson. I en l'1, jo flipat, va ser el Kendrick Lamar. Jo flipo.
0: Va ser el show de la mitja part de la Super Bowl més vist de la història.
1: El Kendrick Lamar. Mira que hem tingut bones Super Bowls, però no sé, m'ha impactat.
0: Bad Bunny, quarta Super Bowl més vista. Sí. Està molt bé. Està
1: sí,
0: molt bé.
1: En aquest cas va superar 128 milions d'espectadors de mitjana als Estats Units.
0: Bèstia.
1: I això es va convertir en la quarta posició i un gran crit a l'Amèrica Llatina que va... Ja. Que va fer i, doncs, mira, ha guanyat 50.000 milions de premis.
0: Molt bé, doncs, escolta, bravo pel Bad Bunny. Bravo pel Benito.
1: Bravo, tio.
0: Escolta, segurament acabarà sonant al llarg d'aquest matí de dilluns algun que altre cop, perquè tenim tantes cançons del Bad Bunny sonant. Però de cabra en cabra i tiro perquè me toca, eh?
2: El despertador més potent de Catalunya.
0: Ens quedem amb una altra de les cabres del so urbà, com és el Daddy Yankee. Massivo, això és Limbo. Bon dia!
1: Bon dia! Aquest
0: dilluns.

0: que vam poder descobrir fa poc gràcies a aquesta col·laboració. Helena Rose, la nord-americana que amb el Manuel Turizo va presentar La Semana. I avui sona de nou en aquest flash matí de dilluns, engegant precisament aquesta setmana, que també és una mica més curta perquè... Bueno, perquè divendres serà festa, que serà la diada, el lloro, eh?
1: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el flash matí i espavila.
0: Del ritme ja ens ocupem nosaltres, ara mateix un quart de vuit. De seguida una d'aquestes de festa major, de seguida els tiets, detallets, abans de no ter told to you.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 45.712.
2: Em toca, em toca.
3: Això és el número de la loteria, ara?
2: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
4: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
5: Citroën.
4: Condicions a citroen.es.
6: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
7: Agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
8: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
7: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
9: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: La tornada a l'escola ja és aquí. I a Boró Vallé comença amb preus bojos.
11: Prepara el curs amb tot el que necessites.
10: Com una impressora HP multifunció per només 39,90.
11: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
10: Boró Vallé, especialistes en la tornada a l'escola.
11: Entra a boró-vallé.es i troba la botiga que tens més a prop.
12: 205 cavalls i només 4,3 litres?
13: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
14: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
15: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
16: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
17: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
16: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
18: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.
19: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
20: Que sí, molt filtre i molt postureig, però no ens segueixes a Instagram. Què esperes?
19: Flash Andorra a les xarxes socials.
0: Flash Matí.

0: una historia tan hermosa en estos tiempos no se ve. El Capo és un romàntic impressionant, eh?
1: Home,
0: no el coneixem, però ho sembla.
1: No li falta, perquè últimament l'amor, la gent es cansa molt ràpid, eh?
0: És veritat, eh? És veritat.
1: No, s'ha de cuidar més, l'amor.
0: Aquestes noves generacions, com sou, eh?
1: Heu d'enamorar-vos i cuidar la vostra parella.
0: Vinga, 7 i 26 minuts, heu de cuidar a tothom. Nosaltres ja ens encarreguem de ser una miqueta aquella petita ajuda matinal.
1: La veu de la consciència bona.
0: El Pepito Grillo
1: bo.
0: Què passa, Gemma Manzanero? Bon dia.
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia, com estàs?
0: Vinga, família, cap a 7:45 que ens apropem de seguida. Amb molta més música, Omar Kurz, Lola Índigo, Turizo, Abans, Emilia, Tini i Nicki Nicole.
2: Flash matí, cafè a la mà, llaganyes als ulls i ritme al cos.
0: Això és Blackout. Bon dia, va.
1: Bon dia.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 7:45. Alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions de Saxònia-Anhalt i s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta. A més, també s'ha imposat amb claredat i ha deixat molt enrere la resta de formacions. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, un partit d'extrema dreta té opcions reals de governar en un govern regional. Ara caldrà veure si la resta de partits apliquen o no el cordó sanitari. I centenars de persones han estat desallotjades a l'assentament de Barraques als afores de Ceuta. 5 setmanes després de l'inici d'aquesta crisi, la situació a la ciutat autònoma es cronifica i el reallotjament dels migrants ha de servir per destensionar l'ambient, proporcionar una atenció adequada a aquestes persones i accelerar la gestió dels expedients. Els esports. El Barça va guanyar ahir per 5-0 al València i va passar a ser el líder solitari a primera. L'Espanyol, per la seva banda, va empatar un contra el Sevilla amb un gol al minut 98 i, finalment, Toni Bou ha fet història en guanyar el seu 40è títol mundial de trial. El pilot de Pieres va proclamar campió i ja acumula 20 títols a l'aire lliure i 20 indoor.
0: Especial informatiu.
1: Catalunya compta amb una gran diversitat d'espais naturals protegits que inclouen parcs naturals, paratges i altres zones d'interès ambiental. Aquests espais permeten gaudir del patrimoni natural del país i ofereixen oportunitats per fer activitats a la natura, com ara senderisme, rutes i visites. És per això que la seva protecció és essencial per conservar la biodiversitat dels paisatges i els ecosistemes. D'altra banda, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, diversos museus, monuments i equipaments culturals obriran les portes l'11 de setembre amb accés gratuït. La programació inclou també activitats especials com visites guiades i teatralitzades o audicions musicals en diferents punts del territori. Els horaris i tota la informació es poden trobar als portals web dels diferents equipaments i a la web oficial de Patrimoni Cultural.
0: Flash Matí a Flash FM.

0: Bueno, va, que és dilluns, que sí, que costa una mica, però ens teniu aquí a l'altra banda per posar-vos el bo i millor del ritme, eh?
1: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
2: Que fort.
1: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: Ara mateix passen 5 minuts de 2:15 d'aquest 7 de setembre. Bella quita.

0: Des de Puerto Rico, Omar Curs, amb aquest coco, cremita de vainilla con coco. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Mira, mira les onades.
1: Ai, quina calma. Calla, calla.
0: Mira, mira, mira. Bueno, aquestes gavines.
1: Me'n vaig a la platgeta.
0: Ai, dilluns en marxa, 7 de setembre. Bueno, va, comencem la setmana o què? Fem-ho fàcil, no?
1: Va, som-hi, sí, fem-ho alegres.
0: Paula Montes, bon dia de nou.
2: Bon dia, què tal? Paula.
0: Escolta, els col·les ja demà, no?
2: Demà comencen, sí,
0: calendari,
2: sí, bueno,
0: escolar.
2: Comencen...
0: Primària, infantil, ESO, batxillerat, FP i escoles bressols municipals, eh?
1: ESO.
0: Sí. ESO o l'altre, eh? Bueno, sí, no? M'estic equivocant.
2: Sí, sí, sí, comencen, no? Demà, comencen demà.
0: Bé, bé, bé, per això, pues avui no encara, avui ja està. Aprofita avui.
2: Sí, en vaga, però comencen demà.
0: Ja, ja, ja, ja, quin xou, eh? Bueno, ja ho explicaràs això tu a l'informatiu, que
2: exacte,
0: estàs més enterada, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Aviam, de moment, el que has d'explicar és el temps de cara a aquest dilluns.
2: Sí, doncs comencem la setmana amb un ambient molt càlid, amb molta calor, ja ho haurem notat. No obstant això, dimecres arribarà un front del Cantàbric que farà baixar les temperatures fins a valors més normals per aquesta època de l'any. Cel assolellat aquest matí, en general a tot Catalunya, amb alguns núvols alts a ponent. Les mínimes se situaran entre els 22 i els 25 graus i a la tarda tindrem pocs canvis. Apareixeran alguns núvols al Pirineu, però sense precipitacions.
0: Molt bé. I les temperatures ara mateix, quines són?
2: Tenim 17 graus a Tremp, 22 al Perelló, 16 a Olot i 26 a Badalona.
0: Molt bé, Paula, gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
3: Flash Matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisa.
0: Arriba Lola Índigo acompanyada del seu col·lega, el Quevedo. El tonto. Quevedo no, eh? El tonto. El otro.

de sort. Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí. Però no amb tu al llit, eh?

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
2: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
3: Doncs ja s'acaba l'estiu.
4: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
3: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
4: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
3: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Deinesa Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
8: Parlem amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
9: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb un accident a la C58 a Montcada i Reixac, on es talla un carril de circulació en direcció a Barcelona i ja provoca fins a 4 quilòmetres de retencions. També tenim un segon accident des de primera hora del matí a la C25 a l'altura de Folgueroles, amb direcció a Lleida, on també s'obliga a tallar un carril, tot i que tot plegat deixa menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també tenim un vehicle avariat a la B20, a la Ronda de Dalt de Barcelona, que obliga a tallar un carril en direcció a Llobregat, en sentit sud, a l'altura de Montbau, i provoca fins a 6 quilòmetres i mig de congestió. Per altra banda, pel que fa a retencions habituals, també tenim cues amb intensitat, sobretot a la Ronda Litoral, des de Sant Adrià del Besòs, en sentit sud, fins a la Barceloneta. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
8: Bon dia, gràcies, Ferran.
7: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Deinese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Deinese, AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Deinese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Deinese.
10: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
11: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
12: La veritat és que va sobre rodes.
11: Tan content estàs?
12: Això també.
11: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
3: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
2: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Bernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
1: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Hi ha molta penya darrere d'aquesta cançó, però clar, és que per fer un himne com aquest de Reggaeton Remember, hi calia doncs, un Daddy Yankee, un Bad Bunny, la Nati Natasha, la Becky G, Dura Remix. Retumbando las bocinas, a Flash FM. El Flash Matí, el despertador més musical de tota la ràdio. Aquí no volem cap tipus de xapa.
1: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: I sobretot quan ja comencen a sortir els rayos de sol, eh?

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. El partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya podria haver aconseguit el seu primer govern regional a l'estat federal de Saxònia-Anhalt. Amb aquests resultats, el partit d'extrema dreta obtindria la majoria absoluta o estaria a punt de fer-ho davant de la caiguda del CDU, el partit conservador al govern fins ara, que cau encara més del que deien les enquestes. Tot i això, ho tindrà difícil per governar i depèn del suport d'un partit d'extrema esquerra populista per fer-ho. D'altra banda, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre amb més de 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. El primer rècord de temperatures va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. I almenys 5 persones han mort i diverses han quedat ferides en l'accident d'aquest diumenge d'un avió de càrrega d'Amazon a l'aeroport de Miami, segons han confirmat fonts oficials. Les imatges d'usuaris a les xarxes socials mostren una gran columna de fum negre després de l'accident de l'avió. Per ara, es desconeixen els detalls als fets i s'ha obert una investigació. Els esports. El Barça va guanyar per 5-0 al València i va passar a ser el líder solitari a primera amb 3 punts més que el Real Madrid. L'Espanyol, per la seva banda, va empatar un contra el Sevilla amb un gol al minut 98. I finalment, Toni Bou ha fet història en guanyar el seu 40è títol mundial de trial. El pilot de Pieres va proclamar campió i ja acumula 20 títols a l'aire lliure i 20 indoor.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: Aquest és el renovat número 1 de la setmana, número 1 del calibre 45. El dissabte al vespre s'emportava la medalla d'or, la Anna Mena amb la Lola Índigo. Es van partir la medalla, eh? En fi, mira, per partir una meitat, per a mi l'altra, eh?
1: Patitoa, no.
0: Partint no tota, exacte. Molt bé, aquest és el nivell de bon matí, eh? Paratito de la Xema Manzanero, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Vinga, 8 i 5 minuts, és dilluns, 7 de setembre del 26, una setmana en què probablement molts i moltes de vosaltres, avui sí que sí...
1: Ja toca.
0: Estigueu tornant.

0: història, més que res, dir que el mínim que tu pots enviar són 50 cèntims
1: ja.
0: I el màxim 500. Això com a Bizum, d'acord?
1: 500 euros.
0: Sí, clar, 500.
1: No, cèntims.
0: No, 500 ah, vale. euros, 500 euros. Per exemple, alguns que s'han vist són gent que diu a través de Bizums et convido a sopar, d'acord? D'aquesta manera és com que
1: ja, però
0: no és tradicional.
1: Dir, però si tens el telèfon d'aquella persona, envia-li un WhatsApp, ja
0: és
1: està.
0: És el que jo no entenc. No. Perquè, clar, jo penso...
1: Aviam.
0: Si tu vols lligar amb mi a través del Bizum, a mi per 50 cèntims no ho facis. O sigui, si vols lligar amb mi...
1: Ja que t'hi poses, no?
0: Que comenci la puja, tio. O sigui, no, aniré a sopar amb el Pau.
1: No et venguis així, tio.
0: Amb el Pau que em doni un Bizum més alt. Sí, senyor, per 50 cèntims no quedis malament. Enviem un SMS, un WhatsApp, però per 50 cèntims...
1: Bueno, o sigui, simplement el tema és ser original, no? Al final...
0: Bueno, sí, original, però original i clar, jo, amb estil.
1: O sigui, se'm fa complicat a mi, perquè penso, hosti, nen, si tu ja t'has hagut de buscar la vida, si ho has passat malament, entre cometes, no? Per haver de fer el pas, de demanar-li el telèfon a aquella
0: exacte.
1: Persona que t'agrada...
0: Exacte.
1: Un cop ja el tens, no, sí. no et lliguis per enviant 50 cèntims bueno, amb el text d'allò que no és il·limitat, que tens una
0: totalment.
1: Sèrie de caràcters limitats i no pots ficar emojis ni res.
0: Bueno, ja que la gent és mig tonta, escolta, si algú vol fer un Bizum per lligar o per dir hola, Gemma, què tal,
1: sí.
0: encara que siguin 50 cèntims, els accepto, d'acord?
1: No, perquè no tenen el teu telèfon i no el diràs en antena.
0: Doncs el
1: jo
0: meu
1: no
0: telèfon
1: faria,
0: i
1: que
0: el
1: sí. Sí, sí, va.
2: Flash Matí. Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí. Un inici brutal.
1: El meu inclou un 69 a l'inici
0: ah, sí?
1: del telèfon. Sí. Quan era més jove el vaig demanar aquest perquè em feia gràcia.
0: Ets
1: hombres.
0: Ets increïble.
1: És al·lucinant, eh?
0: És que de veritat.

hasta que se seque el malecón. El títol d'aquesta cançó del Jacob Forever a Flash FM, en aquest flash matí del dilluns 7 de setembre. Canvi a un quart de nou, aquells i aquelles que ja esteu en marxa, gràcies per ser-hi, nosaltres posem el ritme. De seguida amb el Gata Only de Floyd Menor, Cris MJ. Abans aquesta, la batxateta de rigor. Per treure els passos prohibits de bon matí, ben d'hora. El Dardos del Romeo Santos.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
2: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
3: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
4: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
5: La veritat és que va sobre rodes.
4: Tan content estàs?
5: Això també.
4: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.net.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
6: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: El que vols escoltar sona a Flash FM.
7: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem?
8: Tot està a punt. Estratègia, precisió, creativitat, treball en equip i un únic objectiu, superar el repte. 13 de setembre, el pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella serà l'escenari de la final nacional de la World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Els millors equips d'Andorra i d'Espanya competiran en una jornada dedicada a la robòtica educativa, la innovació, la tecnologia i el talent jove. La competició comença. World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Robots Meet Culture. 13 de setembre. Pavelló Toni Martí. Més informació a andorratelecom.com.
9: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Flash FM Andorra. 93.8.
10: Flash FM.
0: Flash Matí.

0: acompanyat de l'Elvis Crespo, la graciosa Gemma Manzanero. Què passa?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Ella, ja.
1: Ella, ja.
0: Són les 8 i 26 minuts, exactament, si mireu el vostre rellotge d'aquest dilluns, d'aquest inici de setmana, 7 de setembre.
1: Échate pa' acá.
0: Queda't aquí, a Flash FM, per favor, eh?
2: Graciosa.
0: Aquesta setmana, divendres, és la diada.
1: Sí, senyor.
0: Això vol dir que és festa.
1: Això vol dir que no treballem, que ens quedem a casa rascant-nos
0: el tapó. No, dic que... No, cadascú que faci el que vulgui. Si voleu sortir al carrer, endavant. Jo només dic que, escolta, haureu de... O sigui, podreu no treballar, que és el tema interessant...
1: Clar.
0: D'aquest matí, d'això que us volíem explicar, que simplement hem obert la boca per dir-vos que divendres potser també podeu descansar. Llavors, si avui us costa... Això d'engegar la setmana, doncs teniu doncs, aquesta opció, que és la descansar divendres, que no està mal.
1: Mare meu, quin cacau.
0: No està mal. Sona Cano, Justin Quiles. Som al Flash Matí. Bon dia.
1: Bon dia.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:45. Alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions de Saxònia-Anhalt i s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta. La ultradreta s'ha imposat amb claredat i ha deixat molt enrere la resta de formacions. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, un partit d'extrema dreta té opcions reals de governar en un govern regional. Ara caldrà veure si la resta de partits apliquen o no el cordó sanitari. I la nova denúncia de repressió per l'estelada en l'àmbit del futbol. El Club Esportiu Europa ha explicat que un aficionat ha viscut una situació lamentable per culpa de l'actuació desproporcionada d'agents de la Policia Nacional per mostrar la bandera independentista. El club ha acabat el comunicat condemnant l'actuació, solidaritzant-se amb el jove i defensant la llibertat d'expressió. Els esports. El Barça va guanyar ahir per 5-0 al València i va passar per ser el líder solitari a primera. L'Espanyol, per la seva banda, va empatar un contra el Sevilla amb un gol al minut 98. I finalment, Toni Bou ha fet història en guanyar el seu 40è títol mundial de trial. El pilot de Piera es va proclamar campió i ja ha acumulat 20 títols a l'era lliure i 20 indoor.
0: Especial informatiu.
1: Ja estan oberts els ajuts del programa Impulsem 2026, que ofereix suport econòmic als esportistes catalans que competeixen al màxim nivell. La convocatòria vol facilitar la seva preparació i participació en competicions i contribuir a fer compatible la pràctica esportiva amb la formació. La convocatòria està oberta fins al 30 de setembre i permet rebre fins a 6.500 euros. Els esportistes interessats ja poden consultar els requisits i el termini per presentar la sol·licitud. D'altra banda, si busqueu jocs de taula per jugar en família, cada vegada hi ha més opcions disponibles en català. Actualment se'n poden trobar prop de 1.500 per a diferents edats i de tota mena de temàtiques. El cercador Tot Joc permet trobar fàcilment les propostes segons l'edat o el tipus de joc. A més, en els darrers anys s'han incorporat més d'un centenar de títols nous en català.
0: Flash Matí a Flash FM. Hey,

0: al llarg del matí i especialment avui, que ja toca engegar la setmana i fa una miqueta de pal, eh?
1: Si has esmorzat dret a la cuina, amb presses i mirant a l'infinit, aquest és el teu programa. Flash Matí.
0: Vinga, va, el Quevedo és el vostre artista preferit, sens dubte, eh? Jo crec que sí. 8:35 minuts, ara mateix 7 de setembre. Marxa, dilluns, de l'artista canari, per què no? Ni borratxo, va! Hoy me vi...

0: Es diu Ni Borratxo, la del Quevedo. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Bueno, viva la Virgen del Pino, també la Candelaria, gofiones i sabandeños. Muero con la pintadera y no me mudo ni borracho. Som al Flash Matí. Com et queda, eh?
2: Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
0: Quevedo ni borracho letra. Paula Montes, bon dia.
3: Bon dia.
0: L'he hagut de buscar, eh? No estava entenent res, eh?
1: És que jo dic de cop i volta.
3: Està fent un poema, aquesta, que està dient.
1: Què està hablando este
0: bueno,
1: senyor?
0: Escolta, la lletra del ni borracho tu la recites com un poema dels jocs florals del col·le i te cagues, eh?
3: És una molt bona cosa a fer. Sí, és molt divertit fer això, eh? Jo faig amb els meus amics, això.
0: Sí, no? Clar, i com diu ell, no solo el 30 de mayo, saps? Larga vida, mis paisanos. Bueno, va, aterrem una miqueta. Siguem persones normals, per favor.
3: Sí, sisplau.
0: Paula, aquesta és molt desubicada, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Va, com es presenta aquest dilluns pel que fa al temps?
3: Doncs avui comencem la setmana amb un ambient molt càlid. No obstant això, dimecres arribarà un front del Cantàbric que farà baixar les temperatures i no notarem aquesta calor. Avui, cel assolellat aquest matí en general a tot Catalunya, amb alguns núvols alts a ponent. Les mínimes se situaran entre els 22 i els 25 graus i a la tarda, pocs canvis. Apareixeran alguns núvols al Pirineu, però sense precipitacions.
0: Molt bé, ara mateix, quines temperatures has vist aquí?
3: Tenim 14 graus a Cardona, 16 a la Bisbal del Penedès, 20 a Castell d'Aro, i 15 a Mollerussa.
0: Molt bé, Paula, gràcies. Fins ara!
3: Fins ara!
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts, i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: Lola Índigo, Manuel Turizo, mil coses.

Em demana només una, eh? Una nit més de cap de setmana, t'imagines? Seria perfecte, seria ideal, eh? Però no, va, toca aixecar el país. De bon matí, som al Flash Matí de Flash FM. Aquí teniu el millor ritme per aconseguir-ho. 3 quarts i 2 minuts de nou. Sona Me Mareo!

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
2: Patrocina el trànsit. Parlem amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran, com estan les carreteres?
3: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns amb un accident a la C58 pendents d'aquest carril tallat a Montcada i Reixac en direcció a Barcelona. Continuen fent-se retencions de fins a 4 quilòmetres des de Ripollet. També tenim un segon accident, en aquest cas ha estat a la C32 de Sant Boi de Llobregat, que en sentit nord deixa els vehicles al voral però provoca 3 quilòmetres i mig de cues des de Gavà. Per altra banda, també continuen les retencions a la ronda de dalt des de Santa Coloma de Gramenet fins a la Vall d'Hebron amb sentit Llobregat per un vehicle avariat que ja s'han retirat. Per altra banda, també a la ronda litoral tenim retencions força intenses des de Sant Adrià del Besòs fins a Montjuïc en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Bon dia, gràcies, Ferran.
4: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
5: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarma.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
7: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
8: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
8: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
9: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
10: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
9: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.

0: És el so del Mora al costat de la Rose amb aquesta cançó anomenada Aurora. Ja està salient el sol. Ja fa estona que ha sortit, xaval.
1: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí i espavila.
0: Nosaltres sí us prometem música de la bona, ritme, com per exemple el de Latini. Ara fem un cop d'ull aquí a la música de l'Argentina. En aquest cas amb Ulises Bueno, així arribem a les 9 d'aquest dilluns.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. El partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya podria haver aconseguit el seu primer govern regional a l'estat federal de Saxònia-Anhalt. Amb aquests resultats, el partit d'extrema dreta obtindria la majoria absoluta, o estaria a punt de fer-ho, davant de la caiguda del CDU, el partit conservador al govern fins ara, que cau encara més del que deien les enquestes. Tot i això, Alternativa per Alemanya ho tindrà difícil per governar i depèn del suport d'un partit d'extrema esquerra populista per fer-ho. D'altra banda, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre amb més de 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. El primer rècord de temperatura es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. I almenys 5 persones han mort i diverses han quedat ferides en l'accident d'un avió de càrrega d'Amazon a l'aeroport de Miami, segons han confirmat fonts oficials. Les imatges d'usuaris a les xarxes socials mostren una gran columna de fum negre després de l'accident de l'avió. Per ara es desconeixen els detalls dels fets i s'ha obert una investigació. Els esports. El Barça va guanyar ahir per 5-0 al València i va passar a ser el líder solitari a primera amb 3 punts més que el Real Madrid. L'Espanyol, per la seva banda, va empatar un contra el Sevilla amb un gol al minut 98. I finalment, Toni Bou ha fet història en guanyar el seu 40è títol mundial de trial. El pilot de Piera es va proclamar campió i ja acumula 20 títols a l'era lliure i 20 indoor.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: mega crack de la setmana, Flash FM. Baby, wow. Karol G, Judelini Rusowski, Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Ara mateix són les 9 i 5 minuts. Escolteu Flash FM, escolteu el Flash Matí. Me gusta demasiado. Aviam. Hem de parlar d'un tema molt seriós.
1: Come on, fatuation, love me, baby, love me.
0: Està passant,
1: now.
0: Està passant, eh? Torna un cop més, mare de Déu. Però ja quantes edicions mira, porta la Isla de les Tentaciones, Gemma?
1: Porta 10. De fet, aquesta serà la onzena. Aquesta serà la onzena. Que, de fet, atenció, senyors i senyores, perquè avui comença a les 11 de la nit l'onzena temporada de la Isla de les Tentaciones.
0: Un altre cop havent aquí de veure com es posen les banyes, no respecten entre ells, anem a dormir a les tantes perquè ens enganxa el tema, eh?
1: Soy bombero y estoy para apagar vuestros fuegos. Bueno, les típiques presentacions que tant ens agraden. De fet, doncs tindrem dos programes setmanals, d'acord? Que segurament ho aniran canviant perquè ja saps com funciona això. I també tindrem els debats. I la Sandra Berneda ha assegurat que serà una temporada molt...

0: Xitxa, es veu que ja a la gala de solters i solteres es veu que ja es lia parda, eh?
1: Ja està només amb això, eh?
0: No trigarà gaire en haver-hi follon.
1: Està molt bé, estarem atents a aquesta nova temporada de la Isla de les Tentaciones. Ja us anem explicant coses, eh?
0: I tant que sí.
1: Ai, l'alarma! Ai, l'alarma! Ai, ai, ai, ai. Va, bon dia.
0: Bon dia.

0: Las Cuatro és el nou nom de les antigues Nueva Línia. En aquest cas, però, són elles, eh? Vale. Les que van col·laborar amb el Quevedo, el Golpito, a Flash FM.
1: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
2: Moltíssim. Que fort.
1: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: Nosaltres som una bona alarma, eh? La que us posa el millor del ritme de bon matí. Ara mateix, camí a un quart de 10, sona

0: el despertador més potent de Catalunya.
1: Once.

0: Bum, bum, bum.
1: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
2: 45.712.
3: Em toca, em toca.
2: Això és el número de la loteria, ara?
3: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
4: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit.
5: Citroën.
4: Condicions a Citroën.es.
6: La tornada a l'escola ja és aquí. I a Boró Vallès comença amb preus bojos.
7: Prepara el curs amb tot el que necessites.
6: Com una motxilla triple per només 14,96 €.
7: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
6: Boró Vallès, especialistes en la tornada a l'escola.
7: Entra a boró-vallès.es i troba la botiga que tens més a prop.
8: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, ho sentim. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
9: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
10: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
11: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
12: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
11: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
12: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
11: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
13: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
14: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
13: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
1: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder.
15: Flash FM Andorra 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM Andorra 93.8 FM.
16: Que sí, molt filtre i molt postureig. Però no em segueixes a Instagram. Què esperes?
15: Flash Andorra a les xarxes socials.
1: Flash Matí.

0: Es diu Una foto, és el remix. Mesita, Nicki Nicole, Tiago PZK i Emilia a Flash FM. El Flash Matí. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Imagina algú, imagina't, tu estàs en plan fent artista i dius quin nom em posaré de nom artístic.
1: Sí.
0: Estàs dormint al llit i vols encendre el llum i dius, ah, mira, Mesita. Mesita.
1: Bueno, mira, escolta.
0: La Mesita de dormir, saps?
1: Sí, sí, la tauleta de nit.
0: Mesita.
1: Totalment.
0: Bueno, va, estem apropant-nos a 2:15. Avui és 7 de setembre.
1: Doncs avui és un dia molt important pels pèls rojos i les pèls roges, perquè és el seu dia, bàsicament.
0: Sí, no?
1: Sí, s'ha de celebrar. Com s'ha de celebrar? Doncs mira, li podeu fer un petonet a la galta a qualsevol pèl roig, això diu a les xarxes socials, però jo crec que millor que no. Millor no fem petonets així, un
0: aleatoris, no? Aleatoris no, gràcies.
1: Totalment, totalment. Es commemora aquest dia des del 2006, que va haver-hi una persona que es va dedicar a reunir a pèls rojos de tot el món. Va dir, farem una convocatòria i ens reunirem a tots els pèls rojos, no? I si algú es pregunta per què existeix aquest color de cabell, doncs és per una mutació genètica.
0: Molt bé.
1: Vols saber quin gen és?
0: No, gràcies. Bueno, sí, no sé.
1: No,
0: és
1: igual,
0: interessant.
1: No, és un gen random, que tampoc és molt tècnic tot.
0: Doncs anem a posar més musiqueta, que és el nostre aquí a Flash FM. Vinga, va!
1: Vinga.
2: Es la vida de hace mucho tiempo y...
3: Con su amigo en una calle de Madrid.
2: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: A jubilamostucoche.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucoche.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu.
2: Bon dia, són 9:45. Alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions de Saxònia-Anhalt i s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta. L'ultradreta s'ha imposat amb claredat i ha deixat molt enrere la resta de formacions. Per primer cop, des de la Segona Guerra Mundial, un partit d'extrema dreta té opcions reals de governar en un govern regional. Ara caldrà veure si la resta de partits apliquen o no el cordó sanitari. D'altra banda, centenars de persones han estat desallotjades de l'assentament de barraques que hi ha al polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta. 5 setmanes després de l'inici d'aquesta crisi, la situació a la ciutat autònoma es cronifica i el reallotjament dels migrants ha de servir per proporcionar una atenció adequada a aquestes persones i accelerar la gestió dels expedients. A les últimes hores s'han detingut 21 migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar. I nova denúncia de repressió per l'estelada en l'àmbit del futbol. El Club Esportiu Europa ha explicat que un aficionat ha viscut una situació lamentable per culpa de l'actuació desproporcionada d'agents de la Policia Nacional per mostrar la bandera independentista. El club ha acabat el comunicat condemnant l'actuació, solidaritzant-se amb el jove i defensant la llibertat d'expressió. Els esports. El Barça va guanyar ahir per 5-0 al València i va passar a ser el líder solitari a primera amb 3 punts més que el Real Madrid. L'Espanyol, per la seva banda, va empatar 1 contra el Sevilla amb un gol al minut 98. I finalment, Toni Bou ha fet història en guanyar el seu 40è títol mundial del trial. El pilot de Pierre es va proclamar campió i ja acumula 20 títols a l'era lliure i 20 indoor.
0: Jubilamostucoche.com ha patrocinat aquest espai. Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucoche.com ho tens molt fàcil. Comprem i taxem tot tipus de cotxes, al moment, tant si és vell o clàssic. Un procés ràpid, senzill i sense complicacions. Ens encarreguem de tot. Deixa de perdre el temps i entra a jubilamostucoche.com i demana ja la teva cita. Jubilamostucoche.com.
1: Flash Matí a Flash FM. This is...

Descriu perfectament la seva etapa posterior a una ruptura, eh? Más culos, más dinero... Bueno, es va quedar molt tranquil, molt ample, molt a gust. Després de trencar, doncs aquest tio va fer una cançó i li va anar molt bé, com a teràpia, eh? Sechi i Jacob, en aquest cas, fent-hi el remix del 9-11. Llama el 9-11, a mi no, eh? No em vull saber res. És dilluns, 7 de setembre del 26. Escolteu Flash FM, som al Flash Matí. Som

0: Es diu Café con Ron, és la versió Afro House, la versió de Vespreig. Perfectament, eh? De Klan, K-L-A-A-N. Per si no coneixeu aquest artista, doncs s'ha encarregat de fer una versió més recent del mític tema del Benito. Avui de nou al Flash Matí de la del Ritme. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: 9:45. Paula Montes, què tal?
2: Bon dia,
0: què tal? L'has saludat dos cops a la Gemma, eh?
1: Bueno, clar. Bon dia, bon dia.
0: Escolta, hem parlat abans dels pèls rojos. Ens ha faltat donar una dada que no coneixíem i que ens ha explicat la Paula. Una cosa molt rara, eh?
2: Sí, és per la gent que és molt, que creuen això de la bona sort, etcètera, etcètera.
1: Supersticiosa.
2: Sí, això. Quan veus un pèl roig, no una, un. Per tenir bona sort, t'has de tocar les tetes.
0: I això realment d'on surt? Perquè jo no ho acabo de pillar, eh?
2: A mi m'ho van dir, això que diuen que... Jo ho faig.
0: T'ho va dir un pèl roig, segur.
2: No, no era un pèl roig, però, bueno, podria ser.
0: Escolta, a mi, pèl roig, m'han dit que quan veus un pèl roig has de no sé què. Va,
2: quan
0: va,
2: em vegis t'has de tocar les tetes.
0: Va,
2: no?
0: Va, va.
1: Te l'has de tocar així,
0: t'ha donat sort o no, això, Paula, quan has provat?
2: Pues no ho sé, però jo cada cop que ho faig penso...
0: Bueno, si veieu la Paula fent coses rares amb el seu cos, mireu el seu entorn, potser hi ha un pèl roig.
2: Exacte.
1: Quina decadència.
0: Totalment, eh? Va, anem a pel que interessa realment. Més, que és el tema del temps.
2: Vale, doncs avui comencem la setmana amb un ambient molt càlid, amb molta calor. No obstant això, dimecres arribarà un front del Cantàbric que farà baixar les temperatures. Avui, cel assolellat aquest matí en general a tot Catalunya, amb alguns núvols alts a ponent. Les mínimes se situaran entre els 22 i els 25 graus i a la tarda, pocs canvis. Apareixeran alguns núvols al Pirineu, però sense precipitacions.
0: Molt bé, ara mateix, per exemple, què marquen alguns termòmetres?
2: Tenim 16 graus a Viella, 23 a Palafrugell, 24 a la Ràpita i 22 a Parets del Vallès.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Nosaltres seguim repartint Ritme del Bo, com el La Semana, que és una cançó d'Elena Rose, la nord-americana, que ha col·laborat amb el Manuel Turizo i que té amor per cada dia de la setmana. Comença pel dilluns, com avui, perfectament.
1: Com bé.
0: Hay que quererte todos los lunes.
1: Fantàstic, estima'm.
0: Vale, així comença aquesta cançó.
1: Estima'm.

0: La cançó en majúscules d'aquest estiu, La Graciosa, Quevedo i Elvis Crespo.
1: Te veo en La Graciosa.
0: Va ser 7 setmanes no consecutives, si no m'equivoco i no m'he descomptat, número 1 a Flash FM, i aquest passat dissabte ja va caure, però res, a la segona casella. Tampoc et pensis tu que la cosa baixa molt, eh?
2: Que va, està molt bé encara.
0: I el que està molt bé també és allargar una miqueta l'estiu, i és el que volem fer amb els vesprejos de Ron Pujol. Reinventem el tardeo, va.
2: M'encanta.
0: I és que torna una de les cites més nostres d'aquest estiu, el vespreig de Ron Pujol, una gira de vesprejos amb Flash FM com a emissora oficial. Ja hem fet un parell de dates i aquesta setmana en tenim unes altres dues, eh? Dues dates més del vespreig de Ron Pujol.
2: Toma ja.
0: Totes elles amb el showcase de Jules, amb habaneres, amb tas de rom cremat, una selecció de còctels d'autor i les sessions de Sergi Domena i de qui us parla, l'Héctor Ortega.
2: Fantàstic.
0: Aviam, va, aquestes dues dates són les següents.
2: Quines?
0: La primera d'aquesta setmana serà dijous 10 a La Brisa, a l'Hospitalet de l'Infant.
2: Vale.
0: Un lloc idíl·lic per un vespreig,
2: sí,
0: com aquests dels de Ron Pujol. Això serà aquest dijous 10, La Brisa, Hospitalet de l'Infant. I el dia 12, el dissabte, estarem al Baluard de Lleida, amb en Domena. Per tant, així és com ens hem, diguéssim, dividit aquests vespreixos de Ron Pujol de cara a aquesta setmana, d'acord? Aquest dijous 10 a La Brisa, a l'Hospitalet de l'Infant, i el dia 12, dissabte, al Baluard de Lleida.
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Passa el Flash Matí.
2: D'aquest matí de divendres. Desperta, Gemma.
3: Així estem la meitat de Catalunya.
2: Desperta.
3: Sí.
2: Desperta.
3: Només penso en la migdiada, jo, eh?
2: Desperta.
3: Prou.
2: No puc parar, no puc parar. A veure, va, anem al WhatsApp. Collons, anem al WhatsApp del programa.
3: Per què em fa riure aquesta merda?
2: Perquè tu ets humor de caca culo pedopis. Per qui vulgui anar al col·le ben equipat.
3: Va, ja prou,
2: sisplau, sí, ja està.
3: Siguem una ràdio professional.
2: Sí, senyor, sí, home.
1: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
4: 5, 6, 7, 8, valorado.
5: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
4: en España.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
7: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el setembre continua carregat de teatre. A la sala Flyhard, del 16 al 20, s'hi representa Passaran coses fantàstiques. També a Barcelona, al Teatre Gaudí, hi arriba My Only Fans. I al Teatre Lliure s'hi representa l'òpera de Tres Rals. Si t'agrada la música, el 18 de setembre, al Jamboree, hi podràs veure El Mago del Gelato. A Sabadell, el 18 de setembre, la Faràndula acull l'Empresa Emperador de Beethoven. I a Lleida, el 19 de setembre, l'Església de Sant Miquel de Coll de Nargó acull Perifèria Cultural amb David Caravent i Vicky Mel. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
6: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
8: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
9: T'ha anat bé de gust la rutina?
8: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
9: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major de...
1: Andorra. Flash FM 93.8.
12: Tot està a punt. Estratègia, precisió, creativitat, treball en equip. I un únic objectiu, superar el repte. 13 de setembre, el pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella serà l'escenari de la final nacional de la World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Els millors equips d'Andorra i d'Espanya competiran en una jornada dedicada a la robòtica educativa, la innovació, la tecnologia i el talent jove. La competició comença. World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Robots Meet Culture. 13 de setembre. Pavelló Toni Martí. Més informació a andorratelecom.com.
13: Les millors braves d'Andorra?
14: No vagis al Bar Ramars.
13: Un bon bacallà al pil-pil.
14: No el demanis al Bar Ramars.
13: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
14: Oblida tant del Bar Ramars.
13: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
14: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
13: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
1: Flaix FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flaix. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
1: Flaix Matí.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. El partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya podria haver aconseguit el seu primer govern regional a l'estat federal de Saxònia-Anhalt. Amb aquests resultats, el partit d'extrema dreta obtindria la majoria absoluta o estaria a punt de fer-ho davant de la caiguda del CDU, el partit conservador al govern fins ara, que cau encara més del que deien les enquestes. Tot i això, el partit d'ultradreta ho tindrà difícil per governar i depèn del suport d'un partit d'extrema esquerra populista per fer-ho. D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que respecta el dret a vaga dels docents, però també demana respecte pel dret a l'educació. Just abans que comenci el curs amb una vaga convocada a les escoles, Illa ha demanat en una entrevista a 3CAT un parèntesi en les mobilitzacions. El president també ha defensat que amb el pacte negociat el curs passat, Educació té més recursos que mai i ha deixat clar que el seu executiu té la mà estesa en aquest àmbit. I almenys 5 persones han mort i diverses han quedat ferides en l'accident d'un avió de càrrega d'Amazon a l'aeroport de Miami, segons han confirmat fonts oficials. Les imatges d'usuaris a les xarxes socials mostren una gran columna de fum negre després de l'accident de l'avió. Per ara es desconeixen els detalls dels fets i s'ha obert una investigació. Els esports. El Barça va guanyar ahir per 5-0 al València i va passar a ser el líder solitari a primera. L'Espanyol, per la seva banda, va empatar un contra el Sevilla amb un gol al minut 98 i finalment Toni Bou ha fet història en guanyar el seu 40è títol mundial de trial. El pilot de Piera es va proclamar campió i ja acumula 20 títols a l'aire lliure i 20 indoor.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: líders indiscutibles de la llista de Flash FM, el Calibre 45, amb aquesta cançó que engega la cinquena i darrera hora del programa d'aquest dilluns a Flash FM, Flash Matí, Gemma Manzanero.
1: Víctor Ortega, què passa, tio?
0: Què passa? Dilluns en marxa, eh?
1: Sí,
0: bueno,
1: i tant. A tope.
0: Dilluns d'aquesta setmana, que és un pèl més curta perquè hem quedat que divendres de la diada alguns de vosaltres tindreu un descans, eh?
1: Oh, i tant, que sí, ben merescut, eh?
0: Punyeteros i punyeteres. Home, està guai, bé, ja comences el setembre, però ja comences a mirar els festius i dius, ah, bueno, mira, sí, tenim aquí un, ves?
1: Clar que sí, és que treballem masses dies.
0: Escolta, una cosa, tenim noti o no tenim noti, Gemma?
1: Tenim noti d'una dona bastant desgraciada.
0: Pobre.
1: I us l'explico perquè no us passi el mateix.
0: Ah, d'acord.
1: I és que hi ha una dona que va estalviar durant 9 anys.
0: Sí?
1: Vale? I va posar els bitllets, perquè ho estava en bitllets, dins d'un llibre.
0: Uf.
1: D'acord? Què passa? Uf. Que ella va voler fer reformes, va voler fer algunes cosetes i quan va anar a buscar els diners, aquells diners estaven menjats per les arnes.
0: Va, home, va. I llavors què passa?
1: Doncs que s'ha quedat sense els diners.
0: Sí,
1: o sigui,
0: eh?
1: Estaven els bitllets tots mossegats, menjats, fets caldo, i òbviament no es poden fer servir. I aquesta noia ho ha convertit a les xarxes socials perquè, doncs per donar exemple, perquè no li passi a qualsevol altra persona.
0: I de quanta pasta estàvem parlant?
1: Estàvem parlant d'uns 9.000 euros.
0: Bueno, déu-n'hi-do, eh?
1: Escolta,
0: qui els tingués.
1: És pasta, és pasta. I clar, els comentaris, doncs la gent diu i per això no hem d'estalviar, per això ens ho hem de patar tots.
0: Tampoc és clar, tampoc és clar, aquesta no.
1: Bueno, escolta, la vida està per gastar-ho.
0: Què més diuen, què més diuen?
1: No res, ir al Banco Central i hacer cambio, la gent dona consells però no serveixen.
0: Ja.
1: Saladera en su máxima expressió, la sal de l'Himalaya, por eso hay que

Som al Flash Matí de Flash FM aquest dilluns, d'aquest 7 de setembre. I tenim molta música encara per vosaltres. Un quart d'onze, ara amb Cinza, Arco i Casango, Fire, Fire.

sort. Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí. Però no amb tu al llit, eh?

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Els docents mantenen la lluita al carrer.
2: La manifestació en defensa del català.
3: Els metges tornen a fer vaga.
4: Els usuaris de Renfe diuen prou.
5: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. diada.assemblea.cat.
6: La tornada a l'escola ja és aquí. I a Boró Baller comença amb preus bojos.
7: Prepara el curs amb tot el que necessites.
6: Com una motxilla triple per només 14,96 €.
7: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
6: Boró Baller, especialistes en la tornada a l'escola.
7: Entra a boró-baller.es i troba la botiga que tens més a prop.
8: Doncs ja s'acaba l'estiu.
9: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
8: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
9: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
8: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
12: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
13: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
14: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
13: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
15: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
16: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
15: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: Escoltes Flash. Flash FM Andorra, 93.8.
17: Flash FM. Flash FM. Flash.
18: Haciendo cosas que solamente yo te diría.
19: La que

Flash FM Andorra, la ràdio dance líder. 93.8 FM. Flash Matí.

0: MV, Kremlin, aquesta l'heu escoltat a tot arreu al llarg d'aquest estiu, eh? A tot arreu i també a totes les festes Flash FM, que encara en queden unes quantes de cara a aquest mes de setembre. Ja acabarem d'enumerar-les i de doncs, fer-vos arribar a les diferents ubicacions perquè val molt la pena que ens seguiu la pista. Eh?
1: Exacte.
0: Què passa, Gemma Manzanero? Bon dia.
1: Héctor Ortega, molt bon dia. Com estàs?
0: Va, dilluns, camí a 2:11. Tenim noticieta d'aquestes que us deixaran una miqueta raros, parats.
1: Doncs sí, sorpresos. Parats sobretot, perquè si sou persones d'aquestes que gasten molt, compulsivament, que cobreu a final de mes i ja esteu gastant, doncs que sapigueu que existeix una pulsera,
0: sí.
1: La podeu comprar per Amazon, no és propaganda això, eh? Que si tu te la poses i gastes més del límit que tu t'has posat,
0: vale.
1: Et fa una descàrega elèctrica. Suau,
0: sí, no?
1: Suau, tranquils, no us deixarà amb les
0: cabells. Però això és legal?
1: Això és legal, sí, perquè, escolta, perquè són descàrregues molt petites, però, per exemple, si tu et poses, mira, si la targeta gasta més de, ho invento, 500 euros, fot'm la descàrrega elèctrica, que suposo que també te la podràs calibrar una miqueta.
0: Però, clar, però llavors no, és trampa, bé, jo, mira, petiteta, que no m'enteri,
1: Bueno, però almenys ja saps que estàs gastant més del que hauries.
0: Posa't una notificació del mòbil, llavors. Vull dir, si ho fas...
1: Ets un què? Escolta...
0: Que la hòstia sigui bona, almenys.
1: Ningú t'obliga a comprar... Però sí que és cert que això està fet perquè no compris, però la pulsera te l'has de comprar. Vull dir,
0: bueno,
1: és com un peix que es mossega
0: l'aigua. Què costa la pulsera aquesta?
1: Doncs,
0: ho sabem o no?
1: No sé quant costa, la veritat, però jo crec que un mínim de 30 euros... T'ha de valer, eh?
0: Bueno,
1: però ara vull saber-ho.
0: Doncs cosetes per no gastar gaire. Jo no sé què dir-te si... No me la compraria, però ja perquè sóc un rata de sèrie. Però aquí cadascú que faci el que consideri, eh?
1: Totalment. Mira, et costa... Bueno, és que n'hi ha vàries, eh? De fet, doncs no arriba als 20 euros, eh?
0: Ah, bueno.
1: No, sí,
0: mira,
1: sí.
0: Fes una cosa. Prova-la, sí. Prova-la. I un dia ens expliques què tal, eh?
1: Vinga. Jo no gasto, jo no gasto.
0: No pot.
2: Si has esmorzat dret a la cuina, amb presses i mirant a l'infinit... Aquest és el teu programa, Flash Matí.
0: A veure, va, sona Ozuna. Amb Omar Kurz, l'Ousi, amb aquesta que és nova, que es diu Sí, sí. Sí o no?
1: Sí o no, sí.
0: Sí, sí. Sí, sí. Yeah, yeah.

El seu prendió remix és el Rafa, l'RUFV, acompanyat de l'Omar Montes, aquest tio que a mi, no sé per què, però em cau molt bé. És personatge, però sembla bon xaval, realment. L'Omar, passant 5 minuts ara mateix de 11:15. Seguim endavant en aquest flash matí del dilluns, aixecant el país, ara amb Badial i el Chenchito. Choque! Passa't.

Es diu Moving to the Sun, és la cançó de l'Ugel, el francès, aquest DJ i productor, que ara mateix s'està fent d'or, eh? Està el tio muntat en el dòlar. Moving to the Sun, a Flash FM, al Flash Matí, d'aquest dilluns 7 de setembre. Ara mateix 3 quarts d'11 exactes d'aquesta nova setmana que estem engegant amb el ritme, per exemple, del Ryan Castro, amb el Capo. Això és La Villa.

0: això només passa al Flash Matí.
1: El golpito, Quevedo, amb les nueva línia, però no amb les nueva línia actual. O sigui, aquestes ara són les que eren abans les nueva línia. Te'n recordes, Gemma, l'anterior, del Salseo?
2: I, de fet, ja hi ha noves noies que són les nueva línies de veritat.
1: Les nueva línia.
2: Exacte.
1: Que les són altres, les viejas nueva línia.
2: Les discontinues. Les línies discontinues.
1: Hosti, nen, vale. Ok. Gràcies. Ok. Som al Flash Matí. Aquest és el teu cap ara mateix.
2: Sí.
1: Aquest és el nivell.
3: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzano. Andorra. Flash FM. 93.8.
4: I perquè tinguem el mode pol, perquè tinguem el mode pol, perquè tinguem el mode pol. I perquè tinguem el mode pol, perquè tinguem el mode pol, perquè tinguem el mode pol.

0: Obion de Drams, avui de nou, al flash matí d'aquest dilluns, de recta final, vinga!
1: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts?
2: No ho notarà ningú si poses el flash matí.
0: Aquest és el nostre objectiu, que ningú noti que vas bastant zombi per la vida ara mateix, Sopa de cabra, Suimon DJ, toca fer sonar camins, somnis i promeses. Tots dormim.

0: Es diu Loco Loco, la de Gordo, amb Reinier Zombel. Aquesta persona no la tenia molt ubicada, Gemma Manzanero.
1: Què passa, Héctor Ortega? M'encanta aquesta cançó.
0: Sí, I want you, want you, loco, loco.
1: Tu me vuelves loco, loco contigo.
0: Molt bé, molt bé. Doncs així, nosaltres tancarem aquest programa, aquesta edició del dilluns 7 de setembre del Flash Matí. L'Armando sí que està loco, eh? Armand, què passa?
2: Jo, més que tothom. Sí, sí, jo el que més, jo el que
1: loco,
2: més.
1: Està dormint.
2: Loco, loco.
0: Loco per la ràdio. Té moltes ganes de repartir ritme fins a les 4 de la tarda, eh?
2: Moltíssimes, moltíssimes. Se'm noten, jo crec. Se'm noten.
0: I la matina també la faràs o ja t'has cansat?
2: No, també, a totes hores. Jo, també. Héctor, el que em demanin. Jo estic...
1: Mare de Déu.
2: Sí. All day, all night.
1: Quin treballador exemplar.
0: Exacte. L'Armand és el treballador que tot jefe voldria tenir, eh?
1: Exacte.
2: Sí, vinga, veneu-me més.
0: No, ja prou, suficient.
1: No, que et volem aplaudir.
0: Nosaltres marxem, demà tornem a partir de les 6 del matí. Anem a fer una miqueta de brainstorming. Demà què tenim, Gemma?
1: Tenim
0: cançons, tenim música, tenim
1: tot això. I també tenim això, i també tenim allò.
0: També tenim allò, altre?
1: I l'altre. És que flipareu demà, eh?
0: I el que no podem explicar, que és tot allò, saps?
1: Demà fem spoiler del que farem demà passat.
3: Allò de...
0: Tot allò, tio, tot allò.
3: Allò demà, uau.
0: És que a l'Armand li vam ensenyar tot allò, saps?
1: Fort. Demà serà un gran dia.
0: Tota una gran broma, només per omplir una miqueta, 10 segons queden per les 11 del matí. Ha vingut l'Armand, diu, hòstia, comenceu aviat a xerrar, eh? Dic, pues també és veritat.
2: Bé, sí.
0: Llavors, pues quasi que ho deixem aquí.
1: Ens veiem demà amb allò.
0: Fins demà, vinga, us quedeu amb l'Armando, vinga.
4: Flash FM. Són les 11.

0: us he de reconèixer que estic bastant excitat cada vegada que poso i presento aquesta cançó, perquè m'agrada moltíssim des del primer dia que la vaig escoltar i vaig pensar, això ha de sonar molt a Flash FM, i per sort els déus de la ràdio ens han fet cas. Per tant, comencem nova hora amb el Baby Wow de la Karol G, Judeline i Rusowski. Va, que sonin els pitos! This is Flash FM. Que són els que indiquen, efectivament, ja ho sabeu, que comencem nova hora de ritme aquí a la Camana. L'Héctor i la Gemma ja han abandonat el vaixell, m'han deixat sol, m'han dit Maravalle, i ja t'ho faràs. Per tant, aquí estem, Armando Jaleo, un dia més, una setmana més, fixa't, quines coses, que ràpid passa el temps.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, Armando Jaleo. Doncs anem a lo nostre. Per la propera estona, la fórmula, la de sempre, ja us ho sabeu. Passen 4 minuts a les 11. Tindrem el Quevedo amb el Sin Senyal, tindrem el Bad Bunny, tindrem el Luke Ram, la Morocha. Serà una festa, això. De moment ens quedem amb el Mike Towers. Aquestes de les noves. Es diu Una Namàs. Yeah,

Bàsicament, el que ve a dir, el que ve dona aquesta cançó, és que estava a la discoteca i que es va quedar sense cobertura, el tio. Pues haurà de canviar de telefònica perquè malament rai, si no, no pot trucar ningú. Era el sinsenyal del Quevedo des del seu primer disc d'estudi, el Donde Quiero Estar. Mare meva, quin discasso que es va treure el tio, ja veuràs. Passen 9 minuts a les 11. D'aquí no res, tindrem el Luc Ra amb la Morocha, sonant a Flash FM, també al BL des de Colòmbia. Amb el No Tiene Sentido, abans, però, què us sembla un viatge pagat, a bord del Bad Bunny Airlines, digue-li com vulguis. Va, que ens porta cap a Nova York des del seu àlbum, David Tirar Más Fotos. Puja el volum, això és Flash FM.

0: Montbuit.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Bar Ramars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Bar Ramars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Bar Ramars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
3: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.

Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Flash FM.

Ve de gust un missatge tan positiu, tan optimista en un dia com avui, que és dilluns, que de vegades costa una mica, és el que vedo amb la nova línia. Això es deia Al Golpito. Vale o no vale? Vale, perfecte, doncs vinga. Escoltes Flash FM, sé que de vegades costa una mica més aquest principi de setmana, però amb el nostre ritme ja veuràs que això passa ràpid. D'aquí no res, una mica d'Ozuna en Fate. Vaya temazo, el Hey More, sonarà d'aquí no res. També es fica Flowers explicant-nos que la Marina està morena una vegada més. Pobre, deu estar cremada ja. Abans, una mica de Farruko o què? Doncs vinga, al costat de la Gracie i l'Steve Aoki, aquestes de les noves. Es diu Ya pa què, sonant a Flash.

la podreu trobar sempre a la platja, la morena, la Marina, la morena, és el mateix. Està cremada, però bonita, està calcinada aquesta hora. Ja els Figaflaues sonen a Flash FM quan passen 2:45. Us he d'explicar una coseta important per aquests dies. No sé si teniu planazo pel dijous a la tarda, però és que torna la gira més nostrada de l'estiu. Al tanto les orelles, perquè torna el vespreig de Ron Pujol. Ja saps que és la millor manera de compartir i allargar els vespres d'estiu amb musiqueta en directe, sessions de l'Héctor Ortega i del Sergi Domena i el showcase de la talentosa Jules, tot amb el segell dels amics de Rompo, de Ron Pujol. Aquest dijous 10 de setembre, vigília de festiu, vigília de la Diada, a partir de les 6 de la tarda ens veiem a la brisa de l'Hospitalet de l'Infant. Perquè vinguis a veure l'experiència de l'estiu dels amics de Rompo, hi haurà tast de rom cremat, hi haurà una selecció de còctels d'autor. Per tant, ja saps, aquest dijous 10 de setembre ens veiem al vespreig de Ron Pujol. Quines ganes, mare meva! Oh! Flash FM, en som emissora oficial.

Llàstima que estem fent ràdio i no tele, perquè si veiéssiu les imatges, se m'està posant la pell de gallina de recordar les vegades que vaig ballar i que vaig cantar això en una i moltes discoteques. És el Xina! J Balvin, Ozuna, Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, i són tots. Jo també, Anuel, jo també estava en la disco perriando. Estàvem per allà, ja et vaig veure. Queden 20 per arribar a les 12. Escoltes Flash FM, seguim amb el ritme, va. D'aquí no res BL, eh? Amb la plena, el W Sound de 05. Abans baixem una mica de revolucions. Que bé que sona això, m'encanta. Elena Rose, al costat de Manuel Turizo. Es diu La Semana. Vamos.

No falla aquesta, eh? Realment la poses encara dia avui dia a qualsevol festa i la gent te la canta i te la balla. La falta del Mike Towers. Sonen a Flash i, a més, avui que és dilluns, se queda a vegades costa i el cap de setmana encara està lluny, però vaja, ja us anirem avisant que tenim festes Flash per aquest finde. Recordeu que al nostre Instagram, @flashfmoficial, podeu consultar-les totes, vale? Però ja us anirem donant més informació. Abans, l'Abat Gyal, va! Amb aquesta, el Dame.

i la veu del Bad Bunny amb un dels seus grans hits de la seva carrera, el Callaíta, ja fa 7 estius d'això. Mare meva, quina bomba quan va sortir, sonava a tot arreu, i per això la recuperem aquí a aquesta hora. A la que mana, a la del ritme, ja saps que tenim el poder més important de tots, el del ritme. Ens apropem a les 12 del migdia, família. Què us sembla acabar l'hora amb un rotllo una mica més electrònic? Aquest house-ete, psicodèlic, fanquero, ens arriba des d'Holanda. Són els Anotter al costat d'un cantant que es diu 54 Ultra. Aquest es diu Talk to You.

0: Va, no em negareu que s'ho han treballat, aquestes dues, aquest parell, l'Anna Mena i la Lola Índigo, us anava a dir, que van treure això fa un parell o tres de mesos ja, el Petito s'ha convertit en un dels temes de l'estiu, ha anat escalant a poc per la nostra llista pel Calibre 45, fins que ha aconseguit arribar a dalt de tot. És el nostre nou número. Felicitats, enhorabona, noies. This is Flash FM. Per si de cas estan escoltant ara aquesta hora Flash FM, no ho descartem, perquè, escolta, amb tant de ritme i amb posant-li la seva cançó, doncs igual estan connectades a la camana a aquesta hora. Passen 4 minuts a les 12 del punt del migdia. Família, flashero, flasheres, vamos allà. Nova hora de ritme, clar que sí.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. D'aquí no res el Fade, el Fercho. Abans, un dels temes de l'estiu. Mira com sona això. Oh, és addictiva, aquesta. La Issa, el madrileny, al costat de RVFV. Es diu Muchacha.

carai, tu. Mira que anàvem bé i ara acabarem tots plorant. Amb el Faith, saps? Que està aquí explicant les seves coses tristes. No supe què dia t'olvidaste de mi i tal. I al final, pues, escolta, sembla això... Anem a animar una miqueta, no? Va, que es noti que això és la camana. D'aquí no res tindrem la Karol G. També el Bizarrap amb el Daddy Yankee sonen a Flash. Because everybody here is so sick. Say my name. Va, abans d'ells, repassem una mica de francès amb el nostre raper de confiança. Es diu Movejo, aquest pavo. Ho està patant aquest estiu. Jo crec que s'està fent d'or. Després d'aquest estiu, el tio ja es retira. Aquesta es deia Maladie. Sonarà

0: 93.8.
1: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem!
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
0: Escoltes Flash FM Andorra 93.8. Flash FM, la

Una de les sensacions més importants d'aquest estiu 2026 a les pistes de ball, digue-li a Eivissa o a qualsevol punt del planeta. És el francès Ugel, des de Marsella. Va treure nou àlbum. Una de les més importants era aquesta, que es deia Moving to the Sun. Sonant a Flash, apropant-nos cap a quarts d'una, just abans del Rayos de Sol. Ojo, que és el nou remix. Si no el coneixes, puja el volum, que és boníssima.

dia, si voleu, ens posem a analitzar tranquil·lament la lletra d'aquest El Merengue del Marshmello i el Manel Turizo. Paper i boli, eh? Paper i boli per explicar, per veure tot el que ens expliquen aquest parell. Això era del 2023. Ho hem recuperat aquí a Flash FM just abans d'una novetat que et poso per primera vegada. Ojo les orelles. Flash. És el Young King, el Mike Towers, la nova que ha tret. Es diu Carita Feliz. Te mira.

poques de tan famoses se li han fet com aquesta, que va fer fa un parell d'anys al costat del productor. Un productor molt respectat, per cert, eh? No sé quina cara fa, però el tio deu ser un màquina. El Benny Blanco. Aquesta es deia Degeneré. Te la posem, vaja, aquí a Flash FM, a la Camana. Ens quedem a Puerto Rico, família, amb el Jay Wheeler i l'Omar Kurtz. Presenten això que es diu Telejitos, el remix.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

Aquell disc, el de l'èpic Soleta, que va marcar una mica un abans i un després a la música catalana. Els Tallets des del Maresme. Mora meva. Vaya temazo, tu. Ostres. Era el bailoteo, això. Va, tornem al perreo. O no al perreo, sinó a la bachata. Què us sembla, aquesta? És de les noves del Manuel Turizo. Es diu Por un pendejo no se llora i sona a Flash FM.

una cançó que em recorda una mica aquest cap de setmana que ja deixem enrere. Vam anar a fer una barbacoa amb els col·legues. Mare meva, quina fumarada que treia allò. Clarament, darrere del fum no es veia res. Els veïns devien estar contents, a més amb una pudor a carn i a fum. En qualsevol cas, una escena típica a qualsevol ciutat-poble de Catalunya. Emilia, Ludmila i Zeca, detrás de l'humo, no sé bé. Va, que tornarem a entrar en el temps aquí a Flash FM, 9 anys concretament, fins al 2017, amb un tamasso d'aquells que posen boníssim, ja veuràs. Flash. J Balvin, Jowell i Randy. Flash.

0: si m'haguessin dit fa uns mesos que la cançó més escoltada arreu del món seria la Karol G, amb la Jude Line, que hi ha molta gent que ni la coneix, i el Rosowski, que m'has de lo mateix, els hi hagués dit que m'esteu prenent per boig, els diria, però què t'ha deixat no tu? Doncs resulta que sí, que es diu Baby Wow, del nou àlbum de la Karol G, i que és el gran èxit ara mateix arreu del món, i és el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. This is Flash FM. I per això l'hem fet servir per començar nova hora, família, flasheros, flasheres, sobretot si us acabeu d'incorporar, què tal, com va el dilluns? Sé que és dilluns, sé que costa una miqueta, però estem començant la setmana amb bon ritme, com ens caracteritza aquí a la cabana. Clar que sí, vinga, va!
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Que el ritme no pare, no pare, que deia aquell. Doncs anem cap a la graciosa, què us sembla? Anem amb el Quevedo i amb l'Elvis Crespo. Ella ja...

és la Karol G, no la Karol G, la Becky G, al costat del Bad Bunny. Sonarà Flash FM quan passen 11 de la 1. Això ja veuràs tu, que ara ho millorem encara més. Flash. Amb el Casanova de Soul King, Lola Índigo i RVFV, també tindrem la Tini, que ens explica una història de dos amantes. Primer, però, mora al costat del gallec Setangana. Això es diu Droga. Sonarà Flash.

0: Intento meditar.
1: La que manda.
2: La mare que...

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Connecta't amb nosaltres. Flash FM.
2: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
3: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
2: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al pil-pil.
5: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
7: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Escoltes Flash. Flash FM.

0: Un dia més que tenim un sol radiant sobre del nostre país, el nostre territori. Excusa millor impossible per escoltar un altre cop el Moving to the Sun, movent-nos cap al sol de l'Ugel. Les coldes a flash apropant-nos cap a quarts de dues del migdia. D'aquí no res, el Caramelo Remix. Mora meva, bueno.
1: Flash.
0: Ganes d'escoltar-lo. Abans, però, tornem al Mundial 2026. Recordem vells moments. Shakira, Burna Boy, és l'himne, és el Dai.

Són l'Omar Montes, el Psycho, producció de Tumbao. Això es deia Arena i Sal, un tema que aboca, doncs, això, a la platgeta, sorra, sal, xiringuito, vacances, que és una cosa que ja la majoria de nosaltres ja no veiem, ja no veurem. Ara aquests dies estan agafant vacances els que en saben. Els que deien fa un parell de mesos, no, jo agafaré vacances al setembre. Doncs pues ara toma, vinga, a fardar davant de tots. Enhorabona si sou d'aquells. Va, a disfrutar-les i a connectar tota estona amb Flash FM, una emissora on ara pujarem una mica el ritme. I quan dic una mica, dic a tope. Amb el Machina Time, Dimitri Vegas i Like Mike.

del Quevedo des del seu primer àlbum, el de Donde Quiero Estar, amb aquest hit que es deia Punto G, sonant a Flash. I abans de tornar amb el Quevedo, en aquest cas des del Baifo, anem amb aquesta versió nova del Café con Ron del Bad Bunny que ens arriba des de França. És deliciosa, boníssima.

des de Miami, aquest tio, el Gonzi, que té moltes cançons, però aquesta és, sens dubte, la més coneguda de les seves. I el secret d'aquest tema, l'exclusiu remix, doncs segurament aquest xiulet tan agradable que sona a la tornada, la veritat. Difícil d'imitar i és segurament doncs, la clau per aquest èxit. I a més, també, si s'ho amaven, Psycho i Arcángel en aquesta remescla que et posem aquí a Flash FM, a la Camana. Apropant-nos a les dues, moment d'anar cap a Mallorca amb el Rels B. Què us sembla? Bé, no? Doncs vinga,

entra bé aquesta, en aquest dilluns 7 de setembre, dilluns assolellat, calorós. És el Traicionera del Sebastián Yatra. M'imagino que entra especialment bé això per la penya que esteu a la carretera, eh? Allò, finestra baixadeta, el sol lluent, des del cotxe, des de la furgoneta, repartint, per exemple, eh? La penya currant, els camioners, camioneres, des de la rosca, o els que van amb moto, també, o al tanto. Va, que arribarem a les dues amb el nostre ritme, marca de la casa, aquí a Flash FM, i per comptar, per arribar a l'hora en punt, el Bad Bunny, amb el seu EO. Yeah.

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bona tarda, són les dues. Alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions de Saxònia-Anhalt i s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta. La ultradreta s'ha imposat amb claredat i ha deixat molt enrere la resta de formacions. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, un partit d'extrema dreta té opcions reals de governar en un govern regional. Ara caldrà veure si la resta de partits apliquen o no el cordó sanitari. D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que respecta el dret a vaga dels docents, però també demana respecte pel dret a l'educació. Just abans que comenci el curs amb una vaga convocada a les escoles, ella ha demanat en una entrevista a 3CAT un parèntesi en les mobilitzacions. En aquest punt, el president ha defensat que amb el pacte negociat el curs passat, Educació té més recursos que mai i ha deixat clar que el seu executiu té la mà estesa en aquest àmbit. I almenys 11 persones han mort i 5 més han resultat ferides en 2 atacs d'Israel al sud del Líban aquesta matinada. Entre les víctimes mortals hi ha 2 infants. Segons l'agència de notícies libanesa, els atacs s'han produït sense cap avís d'evacuació previ per part de l'exèrcit israelià. Els esports. El Barça va guanyar per 5-0 al València i va passar a ser el líder solitari a primera amb 3 punts més que el Real Madrid. L'Espanyol, per la seva banda, va empatar 1 contra el Sevilla amb un gol al minut 98 i finalment Toni Bou ha fet història en guanyar el seu 40è títol mundial de trial. Pel que fa al temps, avui se l'ha assolellat en gran part de Catalunya i aquesta tarda pocs canvis, apareixeran alguns núvols al Pirineu, però sense precipitacions. Ara mateix tenim 32 graus a Barcelona, 33 a Girona, 30 a Tarragona i 31 a Lleida.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Estrenant setmana a Flash FM amb el nou número 1, el nou number 1 del calibre 45, el tema més calent de tots els temes calents, l'Anna Mena i la Lola Índigo, amb això que es diu Petit Oa. Per cert, deixeu-me dir que és un tema que jo crec que té una falta flagrant de sintaxi a la tornada de la cançó. Perquè diu, tu mío y yo patitoa, pa discotequear y pa ponerlo de moda. I atenció, perquè diu, contando los centímetros que estoy de tu boca. Clarament hauria de dir, contando los centímetros a los que estoy de tu boca. O sigui, falta un pronom, falta alguna cosa aquí. Una falta claríssima. Suspès! This is Flash FM. Contando los centímetros que estoy... És que no queda bé, no queda bé. Falta alguna cosa allà, falta xitxa. Bueno, en qualsevol cas, ja m'heu entès. És el nostre número 1, l'hem fet servir per començar nova hora de ritme aquí a Flash FM en aquest dilluns 7 de setembre del 2026. Vamos a ello, aquí al Mendel l'Herenda.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Armando Jaleo, aquí estic jo, va, que són les 5 i... passen 5 minuts de les 2, volia dir. De moment comencem amb algo tranquil·let per aquesta propera estoneta. Què us sembla això? Elena Rose, al costat del grandíssim, el Manuel Turizo. Aquesta es diu La Semana, sona a Flash.

Jo crec que és una experiència que ens ha passat, us ha passat, li ha passat una mica a tothom, no? Això de conèixer una persona i pensar, ostres, és la persona indicada en el moment equivocat. I pensar què hagués ocorregut si abans t'hagués conegut. Doncs això es preguntava la Carolina, la nostra estimada Carol G, des de Colòmbia, amb aquest tremendo mega macro mazo hit que suposem a Fia Flash. I que ens passa ja 12 minuts de les dues. D'aquí no res, Mora i Faith, flipes. Posarem La Inocente, que la vam fer junts. Abans, això tan tranquil·let com entra. És el Omar Kurz des de PR amb el seu Coco.

0: 93.8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
5: Come on,
6: let's go.
5: Let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o mega crack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
7: Flash, flash, flash.
0: El poder del ritme.
7: Flash!
0: Andorra, 93.8. Escaldes Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

Aquí tenim un tio que manté l'essència des del primer dia. Sí que és veritat que està una mica més tranquil últimament. És el Mike Towers, el Young King, amb aquesta que es diu Una Na Más. També, a partir d'aquesta setmana, aquí a Flash et posem la seva novetat, Carita Feliz. Són temes més tranquil·lets, eh? No estem parlant de la bogeria, quan estava en el seu prime de l'època de Easy Money Baby, que era quan aquell àlbum absolutament històric del Mike Towers, vull dir, diguem-ho clar. Però no està gens malament, la veritat, va. Per això te la posem aquí a Flash FM. Ara és moment, però, de pujar una mica més de revolucions, que sé que voleu canya aquest dilluns, si necessiteu. Una mica de Quevedo, des de El Baifo, el disc de l'estiu, sense cap mena de dubte.

Vinga, d'esquerra a dreta, davant, darrere. Un, dos, tres, quatre. Ho feu molt bé, eh? Es nota que teniu après el plaç de la bachata, la salsa o el que sigui això. Es nota que està de moda. Molt bé, sona Flash, el clavaito. Passant ja de quarts de tres de la tarda. La següent, ojo, ella casi ni sale, la traiciono el amor. No calen més pistes. Flash.

una mica de reggaeton, una mica de RKT des d'Argentina. La Emilia Mernes, la Tini Stoessel i la Nicki Nicole. Aquestes en saben, eh? Saben de què va el tema, per tant, és un plaer posar-la sempre aquí a Flash FM amb això que es diu Blackout, sonant a la camana. Per cert, sé que és dilluns només, però planazo, ojo, pels propers dies. I és que el dijous torna la gira més nostrada de l'estiu, al Vespreig de Ron Pujol. I no em diguis, no, meravella, hòstia, però el dijous, tal, divendres... No, no, no, divendres és la diada. Per tant, dijous, vigília de festiu, però ja saps que toca la millor manera de compartir i allargar els vespres d'estiu amb música en directe, sessions de l'Héctor Ortega i del Sergi Domena de Flash i amb el showcase de la Jules, tot amb el segell de Ron Pujol. Aquest 10 de setembre, de dijous, a partir de les 6 de la tarda, ens veiem a la Brisa de l'Hospitalet de l'Infant perquè visquis l'experiència de l'estiu amb els amics de Rompo, amb tast de rom cremat i amb una selecció de còctels d'autor. Tot una pinta boníssima, vale? Ja ho saps, ja tens planazo pels propers dies. El Vespreig de Ron Pujol, a més a més, a Flash FM, som emissora oficial.

0: Aquest grup era una boy band, era una mena de One Direction a la llatinoamericana. Es deien CNCO, i igual que els One Direction, van acabar pues, malament. Bueno, malament és que ja no existeixen, vull dir, fa molts anys que no sabem res d'ells, els bons del CNCO. Ara ens van deixar aquest tremendo hit, el reggaeton lento Bailemos, que déu-n'hi-do com va sonar, eh? Va, tornem més cap a l'actualitat amb el Juan Magán. I aquesta, l'Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Mike Towers un cop més pujant les temperatures a l'emissora. De fet, literalment, perquè m'han entrat calors escoltant aquest Lala, he hagut de posar l'aire condicionat de l'estudi, que estava apagat temporalment. I me l'he posat a fluixet, eh? Una cosa molt catalana, que és posar l'aire o posar el ventilador, però no posar-lo mai a tope, perquè si no, gasta massa, i aquí que es noti que som catalans, vale? L'he posat a 24, 25 graus, eh? Que ja està bé. Va, que arribarem a les 3 de la tarda amb el Ryan Castro i el Capo des de Colòmbia amb la Villa.

0: que bé que sona això. És el mega crack de la setmana aquí a Flash FM, un tema que ara mateix està a tot arreu. Es diu Baby Wow. El firma la Karol G al costat del Rusowski i la Judeline, que per cert, no sé si la coneixeu, suposo que sí, a aquestes altures ja. Ella només canta un trosset molt petit en aquesta cançó. Ha explicat en entrevistes que tenia altres versos, però que al final, si no, la cançó quedava molt llarga i els van eliminar. Però en qualsevol cas, recomano moltíssim escoltar-la. La Judeline té un àlbum fantàstic que es diu Bodidia, no sé si el coneixes, però escolteu-la, escolteu-la. I en directe, fantàstica. Va venir al Sonar fa un parell d'anys, sorpresa total, i va ser un concertàs. This is Flash FM. Per tant, artistes de primera, per començar nova hora de ritme aquí a Flash FM. Passen 4 minutets de les 3 de la tarda. Última horeta que passarem junts, perquè a les 4 ja sabeu que s'hi posa Aldo Vera, el jefe d'equipo, amb l'Interactua. Clar que sí, família. Vamos a ello, que és dilluns. No passa res, no passa res.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor. Tenim bon ritme, com per exemple aquesta, el de Lejitos Remix. Ja, jo no...

donava cap mena de dubte que aquest parell demostraven bona química, bona combinació, l'Ozuna, el Negrito Ojos Claros, amb la Nati Natasha. Quin flow absolutament criminal. 9 anys ja d'això, eh? Ha envellit bastant bé, però trobo, ha entrat bé aquesta hora, he pensat, escolta, bé, els hi posem, va, som-hi. Que es noti que és la que mana, d'aquí no res, Los del Espacio sonant a Flash, abans el Cano i el Justin Quiles amb això.

0: un 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

I és això, una mica de positivisme, optimisme, càrrec del Quevedo amb les nova línia. Les coses buenas lleguen al golpito, vol dir que te les has de treballar, te les has de currar una mica. Jo sé que vosaltres sou uns currantes, clar que sí. Molt bé, enhorabona. Vale, perfecte, here we go. Escoltes el poder del ritme, sintonitzes Flash FM, on si no escoltaràs tot això, clar que sí. Anem amb el Farruko, o què? Va. Diu que amb la conya ja porta una trajectòria llarga, una col·lecció llarga de hits. Aquest és el seu d'aquest estiu. Es diu Ya pa què.

Doncs la Shakira Mebarak, amb aquest crit a la solteria que fa ella, acompanyat de, com li diu ella, les seves lobas. Que m'ha fet pensar en aquell temazo que tenia la Shakira de fa ja molts anys. El de loba, la de Shakira, eh? Mora meva. Una loba en el armario tiene ganas de salir, eh? Podríem posar tantes de la Shakira aquí a Flash, no? Estaríem tot el dia. Passen 5 minuts de quarts de 4 de la tarda. Flash! Abans de posar-te aquella de l'efecto del Rau i el Chencho, et posem aquesta, Equip Vudú i JC Reyes. Es deia Me Mareo.

Tamarro Gros, ja et venia avisant. Rau Alejandro, Chencho Corleone, El Efecto, sonant a Flash. Moment d'anar cap al rotllo més electrònic amb el Gordo i el Loco Loco i també el Lugel amb el Moving to the Sun.

És aquest trio fantàstic de colombians sonant al poder del ritme de Flash FM, el Sebastián Yatra, el Manuel Torizo i el BL, amb això que es deia Vagabundo, però és moment de tornar cap a casa amb els Dorayakis. Obra dels Flash i Ice Cream amb els 31 Fam.

0: parell, aquest perill. O sigui, quin perill, aquest perell. Però és que, vaja, ja m'heu entès. La Noel AA i el 6ix9ine, per deixar-los por ahí, tu. Amagueu les criatures. És el Mala, des de l'any 2018. Sonant a Flash FM, que bé que sonava això, eh? Aquí ens posem una mica guarrillos i tots, eh? Bueno, bueno, espera, que sonin els pitos. This is Flash FM. This is Flash FM, i el que passa és que està a punt de sonar el rellotge a l'hora en punt, amb les 4 de la tarda, moment en què ja s'hi posarà el Domènec amb l'Interactua. Per tant, és moment de que jo vagi passant, si us sembla, i us deixo acompanyats del jefe d'equipo, que us portarà fins al vespre. Clar, vinga, amb tot el que li demaneu, eh?
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, si li demaneu, el Domènec us ho posa. Per part meva, això ha sigut tot per avui. Demà ens tornem a escoltar, clar que sí. Escolta, si heu trobat a faltar alguna cançoneta en l'última estoneta, li demaneu a ell, el Domènec, que està per aquí ja. Us deixo amb els Anotter, els holandesos, i aquesta que es diu Talk to You. Apa, bona tarda, família.

0: Flash FM. Són les 4.
1: Ei! Què tal, família? Com esteu?
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Sigueu benvinguts. Comença un cop més a Flash FM, una nova entrega del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. Ja està aquí un cop més l'Interactua, Patito A.

Ostres, d'aquelles que contra més sonen, més agraden, eh? Té un rotllet espectacular, com les pròpies creadores i protagonistes d'aquest Petitó. Parlem d'Anna Mena i Lola Índigo. Qui marxa és l'Armand Maravalle, qui s'incorpora a les files de la programació de Flash FM des d'ara fins a les 8. És Sant Domènec. Què tal? Com esteu? Sants i estalvis després del cap de setmana. Qui ho havia de dir, eh? No les teníem totes, la veritat sigui dita, si serà com sempre. Aquí estem escoltant-vos, llegint-vos i agraïm-vos, com sempre, la vostra col·laboració essencial per fer possible aquest programa, que una tarda més té per vosaltres unes quantes, bastantes, moltes samarretes del nou marxandatge de Flash FM en format samarreta que tinc per vosaltres. Per tant, animeu-vos, va, 628-060513, 628-060513. Comencem una altra setmana, avui dilluns, concretament dia 7 de setembre, acabant les bromes, deixant-les de banda ja, i a punt d'engegar, si no ho heu fet ja, que no ho sé, ja m'ho direu, el tema escolar, les classes i de més, eh? Després d'uns quants mesos de vacances, jo crec que no es poden queixar, en absolut, eh? Allò que se solia dir, hòstia, és que s'acaben avorrint, perquè no, ja dic jo que no, eh? No seria el meu cas, però bueno. Va, contacteu-nos. Anem per feina, va. Sí, bona tarda, Flash. Diu, podia posar la cançó Una vaina loca, sisplau? Diu, una abraçada i salutacions a tots els salvadorenys d'Espanya. Moltes gràcies. Oh, vinga, saludes, queden amb aquesta cançó que tant, tant sona i que agrada. Inoblidable, Fuego, la vaina, la vainita loca. Vinga, sou-hi, sou-hi.

0: estem de viatge anant cap a Peníscola. En aquest dia tan calorós, som una família, diu, d'Andorra, i volíem que ens posessis la cançó El Golpito del Quevedo. Vinga, se la dediquem a tots els oients. Moltes gràcies i petons. A vosaltres, família, moltes gràcies per triar-nos en el vostre viatge, efectivament, un dia avui, dilluns, del mes de setembre, molt calorós, eh? Déu-n'hi-do. La que està caient, i més a aquesta hora de la tarda. Podeu contactar-nos al WhatsApp al 628-060513.
1: Hola, flasheros! Podeu posar la cançó de Niki Jam hasta l'amanecer?
0: Clar que sí, home.
1: Sisplau. Moltes gràcies.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
2: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
3: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
2: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
4: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya. El govern.
5: Andorra. Flash FM. 93.8.
6: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem!
7: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
8: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
7: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
9: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
5: Ladies and gentlemen, l'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
10: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Hola, hola, Sergi Domènech, crack, soc l'Aleix. ¿Me podrías poner la canción de Lejito Remix dedicada a mi madre y mi novia? Que la música te acompañe y si puede ser una camiseta de Flash FM, pues mejor. Doncs vinga, primera samarreta del marxandatge de Flash FM que regalo aquesta tarda, que ja estava trigant fins i tot, eh? Aneu fent bé recordant-m'ho, evidentment, eh? El 628-060513, arriba d'aquest de Lejito, sis el remix, baby, que tant ens agrada, Mr. J. Wheeler. Estem de tornada després de la pausa de rigor, acompanyant-nos mútuament a través de les freqüències de la del ritme o a través del nostre streaming. A Flash FM, que va com un obús, eh? Va com una moto, que deia aquell. Aviam. Posem una mica d'ordre, com a mínim intentem-ho.
1: Hola, Flaixero, som en Gael i en Carot i ens agradaria que ens poséssiu la cançó de Malibu.
2: Vinga, ànims!
0: Ànims! I més que mai, avui dilluns. Rusowski, aquesta cançó.

0: Si ningú et fa cas, demana una cançó a l'Interactua. És més barat que anar al psicòleg.
1: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Aquest és el crit de guerra al llarg de tota aquesta temporada protagonitzada per un artista que se'ns ha colat per la banda. Ens diuen, hola, Flash FM, soy Lourdes desde Tàrrega, me gustaría que me pusieras Maladí y si no puede ser la de Dardo. La de Dardo te la posarem de seguida, ja t'ho avanço, eh? Se la dedico a la meva família i a tots els que us escolten. Moltes gràcies. Vinga, cap a Tàrrega, doncs, el Maladí, Maladí, Maladí. Toma-lo. Torna una de les cites més nostres de l'estiu, el despreig de Ron Pujol. Un vespre per allargar amb les sessions, en aquest cas d'en Sergi Domènech, i el show que és de Jules, sempre amb el segell de Ron Pujol. Ens veurem el 12 de setembre, aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, al Baluar de Lleida. Uau! Vine a viure l'experiència de l'estiu del Rompo, amb el tas de ron cremat i una selecció de còctels d'autors immillorable. El vespreig de Ron Pujol, Flash FM, emissora oficial. I amb una presència importantíssima dins aquestes trobades espectaculars que ens han fet girar aquest estiu. En aquest cas, aquest dissabte, dia 12, a partir de les 6 de la tarda, vespreig al Baluard de Lleida. No us ho perdeu! Hola, hola!
1: Hola, Sergi, som l'Oriol. I ens agradaria que ens posessis la cançó.
2: La Vente pa' acá, la Ricky Martin i Maluma.
1: Bé, una abraçada.
0: Vinga. Apa, a cuidar-se.

0: Sabem que ens estàs escoltant. Deus voler que soni alguna cançó, oi? Interactua amb en Sergi Domènech.
1: Yeah.

0: Terrassa s'han currat aquí Aixa, RV, FV i Krimli a través d'aquesta cançó que no pareu de demanar-nos pel que preveig també aquesta sabana que acabem de començar. Hola, Flaixeros, diu, m'agradaria escoltar si pogués ser abans de les 5 de la tarda, Muchacha. Se la dedico als meus companys Jordi i Pol. Aprofito per provar a veure si m'emporto una samarreta d'aquestes noves de Flaix FM. Diu que m'ha dit un ocellet, diu que són collonudes. Molta gràcia. Doncs sí, t'ho confirmo. I creu-te a l'ocellet que t'ha dit que són collonudes, no? Lo siguiente, eh? Moltíssima gràcies, va, te la regalo. Trenc les dades i aviat, si tot va bé, començaràs a vacilar lluint aquesta samarreta, el nou marxandatge de Flaix FM, aquesta nova temporada. Finalment, i de forma inesperada, hem actualitzat qui m'havia de dir. Amb aquesta tarda arribarem plegats a les 5 de la tarda. Contactar-nos és ben fàcil, eh? 628-06-0513.
1: Bona tarda, Sergi. Soc Cristina d'Igualada.
0: Què tal?
1: A casa.
0: Molt bé.
1: Vaig posar Hola Remix.
0: Eh?
1: Vale. Vinga, molt bé.
0: Adéu-siau, Hola Remix.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Més cas a nosaltres que la teva parella? És normal, la teva parella no sap fer això.
2: Flash.
1: Flash FM. Són les 5.

combi espectacular, carregada, en aquest cas, d'una molt bona acollida, gràcies als fans que tenen tant un com l'altre. Marc Kurz i Ozuna, probablement de diferents generacions, però això sí, units per aquest tema que es diu Sisi, tal qual. La cançó que en aquest cas hem triat, hem seleccionat per posar en marxa la segona hora plegats del programa que us proporciona. Ritme a la carta, Flash FM. Aquí sempre, salutacions en domen, què tal, com esteu? Espero que bé, després d'un intens cap de setmana que ens ha fet passar per multitud de llocs amb un tracte immillorable i una resposta multitudinària també extraordinària. Us ho agraïm de tot cor, sempre. I que ens farà passar, per exemple, si serà més lluny, aquest proper cap de setmana que inclou, a més, divendres, la Diada de Catalunya, el dissabte a la nit, per una de les tantes coses a fer, en aquest cas a Santa Tecla de Tarragona. Us explico, hi ha una moguda allà que es diu Coca Festa, que és entranyable, és emblemàtica. La gent d'allà la coneixerà perfectament i sabran de sobres del que els hi parlo. Doncs m'han convidat a passar una estoneta allà, en aquell tros de festival tan entranyable de Santa Tecla, i ho faré acompanyat per un molt bon amic, pel Marc Gómez. Per tant, estarem per allà a partir de 11:45 aproximadament, minuts amunt, minuts avall, com sempre, a la plaça dels Carros, la plaça de los Carros, allà a Tarragona, vale? Estarem fent la baixada a la Cucafera. I estarem posant musiqueta i regalant el bo i millor de nosaltres mateixos. Hola, Sergi, bona tarda. Sóc el Quim des de Santa Cristina d'Aro. Vull que em posis la cançó de Batgiali, Chencho Corleone, per la meva germana Laia. Diu que avui fa anys i es mereix el millor. La felicito i li envio un petó enorme a través de la seva emissora de ràdio preferida, que sou vosaltres, Flash FM. Doncs moltíssimes gràcies. Evidentment, també ens apuntem aquesta felicitació i li posem la cançó, més faltaria.

0: Sergi, què tal? Soc l'Esperança. Què tal, l'Esperança? Tot bé? Vindria a ser l'último que se pierde. Podria demanar-te el baile inolvidable. Treballo de repartiment de paquets. Diu, i avui no sé per què no m'obre la porta ni Déu. Podria demanar també una samarreta. Moltes gràcies, Domi, que te la regalo. No t'obren la porta per rebre el que se suposa que esperen, que són els paquets que han prèviament demanat, però... Però jo sí que demà et regalo aquesta samarreta. Jo veus que sí? Estic per la causa, però repartidors, que sí que ens escolten molt, anant amunt i avall cada dia, amb la furgoneta, amb el cotxe, amb tot allò que sigui essencial, necessari, per dur a terme la vostra duríssima feina, perquè ho és. Que vagi molt bé, matonets. Podeu continuar provant-vos, 628-060513, el WhatsApp del Interactua. Hola, hola.
1: Hola, molt bona tarda, Domena.
0: Què passa, crac?
1: Hola, soy de Sant Cugat. I em volia que posessis la de Olme, esa de
0: Me Vuelve Loco. Loco, loco, contigo.
1: I venga, se la dic a Peli de Lleida,
0: Pili
1: a
0: Lleida.
1: Maria Ángeles de Sabadell
0: Maria Ángeles.
1: I Laura de la Mina. Venga, parelles. Espero que hagi anat tot bé el fin de setmana.
0: Venga, molt bé, ara molt
1: tarda,
0: bé.
1: Aquí l'Interactua. I fins demà. Adéu.
0: Adéu, simpàtic, que tinguis molt bona tarda. Aquí la música d'Acordo i aquesta cançó, Loco, locura.

0: escoltes l'Interactua.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
2: 205 cavalls i només 4,3 litres?
3: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
4: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
5: T'ha anat bé de gust la rutina?
4: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
5: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets...
8: Andorra. Flash FM. 93.8.
9: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
10: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
9: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
10: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
9: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
11: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya. Som Ski and Bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.

si has reconegut que érem nosaltres. És que ets dels nostres. Flash FM, l'emissora del ritme. Flash FM Andorra, 93.8.

0: El poderio d'Anna Mena, Lola Índigo, Índigo i Mena, espectacular cançó, millor videoclip, perquè és que ho és. Clar, té una presència.
1: Sergi, ara, molt bona tarda a l'hora de l'Ametlla, què tal? Sant tornem-hi amb una altra setmaneta.
0: Vinga, no està res.
1: Aquesta de cap de setmana llarg, que ja ens agrada a tots.
0: Sí.
1: Escolta, posa'm, sisplau, avui la cançó de Petito A i li vull dedicar a totes les xinos i a tu. Doncs vinga, moltíssimes gràcies, molts tatonets i fins demà.
0: Adéu, adéu-siau. Encantat de retrobar-te una tarda més avui dilluns aquí a l'Interactiu de Flash FM. Efectivament, com bé anunciaves, totes les de la llei és així. Aquesta setmana, doncs divendres, inclou un dia tan especial pels catalans com la Diada, evidentment. Per tant, ens apuntem un altre al calendari. Ei, què passa? I a més, aquest dia 11 hi ha Macroaplec Dance Remember al Ludegas de Barcelona. Serà un tardeu espectacular que de seguida us anunciaré amb molt més detall a tots els que es mereix, evidentment. Bona tarda, flaixeros. Diu, el meu nom és Míriam, t'escolto des de Sant Adrià i voldria, si us plau, que posessis la plena de Bele i una samarreta per ser l'enveja del curro. Moltes gràcies. Bueno, no deixis d'intentar-lo de la samarreta. El que sí que fem és posar-te la cançó, evidentment.

0: Ens diuen, hola, què tal? Bona tarda, Sergi. Soc la Carme des de Terrassa. Vull... calla, que aquesta és la després, no? Pel que veig... Ah, no! Vull la de Coco, per la meva millor amiga Carla, diu. Ara sí. Avui m'ha fet el relleu i marxa de vacances. Ok, ok, ok. He tingut un petit ensurt aquí entre missatges, però sí, efectivament. És aquesta la cançó que demanava la meva estimada Carme de Terrassa aquesta tarda a través d'aquest missatge. I efectivament, com bé diu... Bueno, pim-pam, unos vienen, otros van, eh? Efectivament, encara que no ho sembli, hi ha qui encara ha de marxar merescudament de vacances perquè probablement hagi estat treballant tot el mes d'agost i tot això. I clar, tant d'hora, doncs, havia de tocar. I considero que és un molt bon mes per fer-les, eh? La veritat és que si algú té l'oportunitat que sigui així, doncs mira, quasi que en aquest cas estaria perfectament d'acord amb mi. Hola, hola.
1: Buenas tardes, Sergi. Quería dedicarle a mi marido Tony de Lleida,
0: sí,
1: de su mujer La Granaína, la canción de J.C. Reyes a 300.
0: A 300, eh?
1: Y decirle que le quiero mucho.
0: Moltes gràcies, doncs, per ell concretament, de su Granaína, J.C. Reyes i Pablo Calderón. No toc

0: Escolto des de la feina, estic a Roses, podries posar Nueva York, te la dedico a la meva xurri, diu, avui fem un any que estem junts. Moltes gràcies. Doncs moltes felicitats per ella, per aquest primer any de convivència. I, evidentment, per molts més, eh? No sé si al llarg d'aquest primer any heu fet algun que altre viatge a Nueva York o no, en qualsevol cas és recomanable, sí. Que vagi molt bé. 7 minuts per arribar en punt a les 6 de la tarda. Soy Ritme de l'Interactua. Tenim encara moltes més cançons per compartir al llarg dels minuts que tenim pel davant.
1: Bona tarda, Domènec.
0: Hola.
1: Pablo de Terrassa, com cada tarda amb la teva companyia.
0: Gràcies, Pablo.
1: I la dels oients de l'Actua, de l'Interactua, perdó.
0: Sí, sí.
1: Com sempre, la Laura de la Meia, la Pili de Lleida...
0: Quina bona gent, eh?
1: El Jordi de Sant Cugat...
0: Immillorables.
1: I algun més que em deixo, vale? Ah, i la Marina Llengers de Sabadell.
0: També, també.
1: Avui posem, sisplau, una de les cançons que moltes vegades l'he demanat, però que mai em canso d'escoltar-la.
0: Yeah.
1: És la de Yandel 150.
0: Ah, molt bé.
1: Que dedico a tots els amics i en especial a la meva filla, que tingueu molt bona tarda.
0: Gràcies, home, igualment.

0: importantíssim artista conegut arreu gràcies a les seves cançons, bueno, que en aquest cas tampoc són reggaeton, les bases són de dance de tota la vida. L'artífex d'aquesta nova proposta és Mr. Mike Towers amb aquesta cançó que deixa ben clar que és una i na más. S'ha acabat el broquin, que diríem aquí. Molt bé, equador del Interactua Flash FM. Estem esperant els vostres missatges, com sempre, per donar-li ritme i sentit a tot el que s'esdevé en aquesta emissora de ràdio cada tarda, dilluns a divendres, i en qualsevol dels molts casos, a més, són missatges premiats amb samarretes del nou marxandatge de Flash FM.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Hola, hola, Sergi, sóc el Marc des de Tarragona. Diu, estem de festa major a Montoliu de Lleida amb la meva dona, la nena i els seus pares. Diu, ens faria molta il·lusió si ens poguessis posar Moving to the Sun de Ugel. Diu, per cert dissabte, diu, ja no et veiem, diu. Una abraçada i gràcies. Pobre de tu, que em fallis a la festassa de Tarragona, Santa Tecla, a la Cuca Fest 2026. Pobre de tu. Arriba la cançó, va. Moving to the Sun.

0: Life Force sigue sonando. Bona tarda, Sergi, sóc el Pau. A veure si em podries posar la graciosa del Quevedo.
1: Échate pa' acá.
0: Échate pa' acá, échate pa' acá. Doncs mira, la resposta és sí, te la podem posar. De fet, no parem de fer-ho al llarg de tot el dia, per si algú et preguntés. Diu, què més? Per dedicar-li a la meva parella, es diu Sandra. Deu estar escoltant-te el cotxe de camí cap a casa. I sisplau, si pot ser, regala'm una samarreta de Flash FM. Moltes gràcies. Bueno, posem la cançó i saludem a la Sandra. Bon viatge de tornada a casa. Sàpigues que t'esperen. A la samarreta, doncs no deixis d'intentar-ho, vale? Moltes gràcies per la teva presència aquí a l'Interactua de Flash i Faeva. Déu-n'hi-do com va la graciosa de llançar des del primer dia, eh? Imparable que ve amb aquesta i altres tantes cançons. Déu-n'hi-do.
2: Bona tarda, Sergi. Sóc el Joan de Valls.
0: Què tal, Joan?
2: A veure si em pots posar Mà de Tierra, de Chayanne.
0: Ui, Chayanne.
2: Que l'altre dia no vas poder posar.
0: Avui
2: li vull dedicar a la Pili de Lleida. I a tots els flaixeros. A veure si cau una samarreta d'aquestes per quedar bé a les vacances, que em ve d'aviat. Gràcies.
0: Ah, sí? Mira, hi ha gent que encara està pendent, ja ho deia, abans de les vacances, eh?

0: escoltes l'Interactua.
1: Els docents mantenen la lluita al carrer.
2: La manifestació en defensa del català.
3: Els metges tornen a fer vaga.
4: Els usuaris de Renfe diuen prou.
5: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. diada.assemblea.cat.
6: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb 9 tap de rosca. Don Simón.
7: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
8: Andorra. Flash FM 93.8.
9: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
10: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
9: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
11: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
12: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
11: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
12: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
11: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
8: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Oh. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: bon rotllisme i a l'amistat. Portada a l'extrem, gràcies als propis tiets, eh? Hola, Sergi Domènech, soc l'Ivan López. Sant Joan de les Abadeses, diu, avui dilluns em podries posar la cançó també dels tiets. Li dedico al Daniel López, Alexis Fernández, Marta Colomer i Alberto Sánchez. Abraçada i bon inici de setmana. Mira quants amics, eh, Ivan? Sí, senyor, molt bé, molt bé. Que té un amigo, té un tesoro. Aquí és bona tarda. Tiets continuen sent de les formacions catalanes més prolífiques que actualment hi ha, eh? Espectacular, lo de l'enllaçant èxit un real altre. Tot i que no em segueixen al Instagram, no els hi tinc en compte, vale? Cabrons.
1: Adeu. Bona tarda, Sergi. Bona tarda, flaixeros. Ja estem aquí, ja s'han acabat les vacances i ara es toca currar.
0: Vaja, vaja, eh?
1: Bueno, és el que hi ha.
0: Sí, sí, clar.
1: A mi m'agradaria que em posessis la cançó de Los Niños del Coro, que és així moguduta.
0: Molt, molt.
1: Que és canyera, perquè ens doni ànims i ens doni ganes de seguir endavant perquè estem treballant.
0: Vinga.
1: I se la dedico a tots que esteu escoltant i sobretot, sobretot, sobretot a la meva superdona increïble i meravellosa dona Mariola.
0: Clar que sí, home.
1: Una salutació des de Sant Manat.
0: Una abraçadota ben forta, petons, per tots dos. Adéu-siau.

0: festa major. Estava de vacances i m'ha tocat, diu, treballar. Demà venen a posar el comptador del gas. Bueno, res, està bé tenir-ho controlat, això, eh? Posa'm Café con Ron a tope, Flash FM, sou els millors tot l'any. Moltes gràcies pel teu missatge, molt bona festa major, Montblanc, Conca de Bàrbara. Una cita que, bueno, teníem allà, s'estava valorant el calendari, però que finalment no tindrem el privilegi de fer aquest any. Una llàstima. Moltes gràcies. Ens ho explicava Batman i ja sabeu, amb el recull de cançons explosives i tremendament exitoses a la que cal afegir aquesta Café con Ron, que evidentment també té els seus fans. Hola.
1: Hola, bona tarda, Flash FM. Escolta'm, Sergi, que com estàs? Tot bé?
0: Sí, home, tot bé.
1: Escolta'm, Sergi, avui et trucava per dir-te si em podràs posar la cançó de Enrique Iglesias, la de El Baño.
0: El Baño.
1: Vale. Mm. O si no, pogués ser la de la Aitana, la de Superestrella.
0: Calla, casa que millor.
1: Vale, per dedicar-li amb una monitora que es diu Aimé, vale, i també amb el Manel, amb el Moisés, amb sí, la Cristina Valls, amb la Irene i també amb la Maite, amb la Maria Valls, vale? Si pot ser aquesta, la d'Enrique Iglesias.
0: Enrique Iglesias no, ves per on. Aitana, quasi que millor, eh? Que està en boca de tothom perquè està de gira i passa per Barcelona amb la seva música. Entre ella aquesta superestrella, evidentment.
2: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más cercano.

0: Tornem i que no saps res. Hola, Sergi. Soc la Carla des de Girona. Us escoltem cada tarda. Literalment, no falleu mai. Ara mateix estem acabant amb una clienta i recollint una miqueta tot. Si pots, posa'ns Dai Dai, que sempre ens anima al final de la jornada. Molta gràcia als millors. Molta gràcia a tu pel teu missatge, simpatiquíssima, per la teva fidelitat i per demanar-nos aquesta cançó que esperava moltíssima gent, seguríssim, eh? Aquesta cançó que ens va descobrir l'últim mundial i que s'hi va quedar, evidentment, eh? Protagonitzada per Shakira i Burna Boy. Estem a les portes de les 7 de la tarda. Indispensable el vostre missatge al WhatsApp del programa, el 628-060513. Si paren els WhatsApps, ja sabeu com va això, eh? Para la música i això...
1: Per favor, que em vol, per favor!
0: Seria fortíssim, no ens ho podria permetre, per res del món, el WhatsApp. Us el recordo un cop més a través d'aquí, perquè per això ho vam fer en el seu dia, eh? Vull dir...
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: I us ho repeteixo, 628-060513. 628-060513. Hola, Sergi, Marina i Ángeles de Sabadell. Què tal? Com esteu? Benvingudes, novament. Hoy nos gustaría pedirte Talk to You de Another para ti, Pili de Lleida, Laura de la Mella y Jordi de Sant Cugat. Muchísimas gracias, Sergi. Curioso aquesta cançó, aquest duet d'artistes que estan recollint els fruits de l'èxit d'aquesta molt bona cançó.

0: Fritz, una cançó que està agradant, ho sabem perfectament, especialment a la xavalada que embogeix cada cop que sona qualsevol de les tantes festes que tenim el privilegi de fer cap de setmana, cap de setmana. Muchacha, muchacha. És entrar i revolucionar el personal. Aixa, R-U-F-U-V, Gribli, muchacha, muchacha, muchacha. Muchacha o muchacho, que ens escoltes. Va, falta el teu missatge avui per acabar de rodonir una tarda de dilluns fantàstica i meravellosa. 628-060-513. I encara tinc per aquí alguna samarreta més del marxandatge de Flash FM, que pot ser perfectament vostra, eh?
1: Què passa, Domènec?
0: Hombre,
1: el Capi!
0: Adéu, el Capi!
1: Com estàs, crac?
0: Home, en fi, i tu?
1: Espero que l'estiu hagi anat perfecte, vale?
0: Sí, benvingut,
1: jo porto tot l'estiu dient, voy a mandar un mensaje a Domènec.
0: I no hi ha manera. I
1: sempre se'm passava a l'hora, Domènec, que està molt liat amb un projecte personal que tinc.
0: Sí.
1: Estic creant una aplicació pel mòbil,
0: que
1: la vull publicar, vale? I sempre se'm passava l'hora, Domènec, i mierda, i tampoc m'he mandat el missatge a Domènec. Però, bueno,
0: et perdono.
1: Ja estic aquí, Domènec, vale?
0: No torni a passar, eh?
1: I ja avui, para variar, vamos a darle mucha caña al Danza Kuduro.
0: Aquí estava.
1: Dedicada a tu i a tots els oients.
0: Reservada per tu especialment, veus? Quina alegria retrobar-me amb l'audiència tan emprenedora en aquest cas, eh? Ens explicaràs el projecte de què va. Danza Kuduro, mentrestant. Don Omar, Lucenzo.

interactua cada tarda de 4 a 8 a Flash FM. La teva cita de les tardes.

0: A través d'aquesta cançó que té els seus fans i que de tant en tant també ens demaneu al WhatsApp del programa. Bona tarda, sóc la Júlia des de Barcelona. Diu, estic sortint ara mateix de casa del nòvio després d'un dia bastant intens. Vaig cap a casa amb els auriculars i vosaltres a tope, que ens podries posar dos amantes de Tini, sisplau. Moltes gràcies i tant que sí, home, hi faltaria. Que vagi molt bé. Un petonet enorme, Júlia, Barcelona, 628-06-06-13, va. Avante, hola.
1: Hola, Sergi, molt bona tarda, flagero.
0: Què tal?
1: Avui volia demanar, sisplau, al meu àngel.
0: Molt bé.
1: I la dedico a tot el flagero. Adéu, bona tarda.
0: Adéu-siau, Gregòria, que vagi molt bé. Estiu 22 s'ha coronat amb aquesta meravellosa cançó perquè ho és, eh? Pot agradar o no, però és indiscutible. Està ben parida com ella sola. Des casa

0: Àngel. Escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el setembre continua carregat de teatre. A la sala Flyhard, del 16 al 20, s'hi representa Passaran coses fantàstiques. També a Barcelona, al Teatre Gaudí, hi arriba My Only Fans. I al Teatre Lliure s'hi representa l'òpera de Tres Rals. Si t'agrada la música, el 18 de setembre, al Jamboree hi podràs veure El Mago del Gelato. A Sabadell, el 18 de setembre, la faràndula acull l'Emperador de Beethoven. I a Lleida, el 19 de setembre, l'Església de Sant Miquel de Coll de Nargó acull Perifèria Cultural amb David Carabent i Vicky Mel. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: La tornada a l'escola ja és aquí. I a Boró Vallès comença amb preus bojos.
3: Prepara el curs amb tot el que necessites.
2: Com un quadern de 80 fulls amb espiral per només 1,39 €.
3: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
2: Boró Vallès, especialistes en la tornada a l'escola.
3: Entra a boró-vallès.es i troba la botiga.

0: botiga que tens més a prop.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
3: Andorra. Flash FM 93.8.
4: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
5: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
4: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
6: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i agafar el bon dia.
7: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes. El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
6: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't el gratuïtament a bondia.ad.

és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

regalar una samarreta, així la portaria repartint per Catalunya. Moltes gràcies. Guaita, un altre repartidor que s'apunta al tanto, eh? La samarreta del marxandatge de Flash FM, espero que siguis fidel a la teva paraula, eh? Que vagis repartint allò que reparteixis per tot Catalunya, escampant el nostre ritme en format samarreta, en aquest cas, vale? Lluint la marca, com Déu mana, sí senyor. Dos pebrots. Aquí t'aprenc les dades. Moltes gràcies. Va, avancem aquesta tarda. El WhatsApp de l'Interactua que espera els vostres missatges. Un molt bon moment per recordar-vos que aquest cap de setmana, concretament dissabte a la nit, passarem, senyores i senyors, per la ciutat de Tarragona, immersa en aquest cas en Santa Tecla 2026. I estarem concretament en una festa molt peculiar. I molt emblemàtica, també, perquè tinc entès que són 35 anys de la Cucafesta, la baixada de la Cucafera a la plaça dels Carros. I anem per allà repartint el nostre millor so i ritme davant de multitud de persones que ben segur donaran cita a la plaça dels Carros, concretament. I ho farem amb el meu amic Marc Gómez, que ha tingut la gentilesa de regalar-me aquesta experiència conjuntament amb ell, eh? Estarem allà posant bona musiqueta i passar-ho bé a, pues això, la baixada de la Cucafera a Santa Tecla 2026 a Tarragona, ok? Una molt bona cita per un cap de setmana que sembla que quedi llunyà, però que no ho és tant ni molt menys, i més quan sabreu perfectament, si no us ho diré, que divendres és la diada, per tant, ximpunt. Hola, Sergi, sóc en Nosa, bon dilluns. Tornem a estar en plena forma i tornem a la rutina. Diu, ha sigut un dia molt llarg, hora de plegar de la feina i posar Flash FM. Posa'm Black Eyed Peas, Nicky Jam, Vida Loca. És mi vida loca, nana, nana. M'agradaria també participar al concurs d'aquesta setmana, sisplau. Estem regalant samarretes, acabo de regalar-ne una, mala folla, eh? Per poc i quasi l'enganxes. Moltes gràcies, jefe d'equipo, que vagi bé. Vinga, aquest que compta com li dóna la gana, una mica, eh? Una mica anàrquic. Black Eyed Peas, Nicky Jam...

0: Pero desde Cambrils quiero pedirte, por favor, si es posible, que pongas la villa de Capo y Ryan Castro y se la dediques a mi querida amiga Nuria. Ella me dedicó de una aquí mismo la semana pasada para que sepa que la escuché y le devuelvo el saludo. Cosa que trobo molt bé, que t'aplaudi. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt ben fet, eh? Fa molta gràcia aquests missatges. Muchas gracias a tu, Vero, pel teu missatge i especialment també a la Núria. Que a veure si torna un cop més i entrem en aquella dinàmica, eh? Aquella roda que tant ens agrada. De missatges venen, missatges van.
1: Hola, flasheros. M'agradaria que fiquéssiu la cançó de Hips Don't Lie.
0: De Shakira.
1: De Shakira.
0: Molt bé, molt bé.
1: Adéu, flasheros. Soc Sara, de la Sénia. Adéu.
0: Adéu, Sara. Un petonet. Igualment. Adéu-siau.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: sapigueu aquesta també, eh? Hola.
1: Hola, Flash FM. Em dic Alba i us volia demanar una cançó de l'Emília. Gràcies.
0: Una de tantes opcions, evidentment, que ens ha donat Emília al llarg d'una carrera espectacular i un palmarès força extens. És aquest tema que hem recuperat i que es diu la Playlist. Patonet, i moltes gràcies pel teu missatge a tu i a tothom un cop més per haver estat partícip de la crida habitual de l'Interactual demanant, dedicant tantíssimes cançons de tantíssim nivell al 628-060513. De seguida ja sabeu si posen Miquel González o Aspoal amb una nova edició, també de reentrer aquesta setmana del Flash Urban. Demà a partir a les 4 més Interactual, família. Avui conclou el show la nostra estimada Pili de Lleida. Hola.
2: Hola, Sergi. Soy Pili de Lleida.
0: Creo.
2: Hoy me gustaría que me pusieras la de Tandem.
0: Sí.
2: Se la quiero dedicar a todos los chavales que hoy es su último día de vacaciones.
0: Ojo.
2: Que mañana empiezan el colegio.
0: Sí.
2: A todos ellos, muchos ánimos. También dedicársela a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Els hi desitgem el bo i millor, evidentment, també des de l'Interactua, en un dia que suposa un retrobament, suposo que esperat per molts, eh? Crec que estimat i odiat a parts iguals. En fi, apa, us deixo amb el Tàndem dels tiets. Adéu-siau.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Joan d'Espí, Sant Vicenç dels Horts, Granollers, Cardedeu. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: No ens calen filtres a l'Instagram.
0: Flash. Al natural ja som una monada. Flash FM. Flash FM. Són les 8. Flash FM.
2: Aquest programa no es fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar als oients.
3: Ja podeu trucar i dir el que surti de la polla. Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
4: Són les 8.
5: Ara.
4: Cony.
5: Què ha passat?
4: I comença un nou Flash Urban. Després de l'Interactua, que demà torna a les 4. Bueno. Hola, Tomàs Poal.
6: Miquel González, molt bona tarda, bon vespre a tu i sobretot l'audiència. Ja és dilluns i arrenquem la setmana. Què passa, xavales?
4: Que bé, que ja tenim el Flash Urban en marxa. Vamos! I estem molt contents perquè avui molts de vosaltres ja heu començat les universitats sí. I demà passarà el mateix amb molts col·les. Però hi haurà vaga.
6: Què?
4: Dios! Demà hi ha vaga.
6: Ja comencem amb vagues.
4: El primer dia de col·le.
6: És que després es queixen prou i els professors.
4: Heavy.
6: Que han tingut 6 mesos de vacances, home.
4: És per això que avui volem parlar de la nova etapa 2026-2027. Esteu preparats per anar al col·le? Esteu preparats per la uni? Com ha anat el primer dia de la uni? I si hi ha professors o professores escoltant, també poden trucar i explicar-nos què tal el dia de la vaga de demà, què tenen pensat i també els motius d'aquesta vaga. Vale?
6: Això que li preguntin a la princesa Leonor, que també ha començat avui la universitat, no?
4: També.
6: La hija del rei, per favor.
4: Mona, agafant el bolso allà, superbé.
6: I semblava el Raval.
4: Per favor. Ja tenim el telèfon obert, va.
0: 93-545-68-68.
4: Queda aquesta segona, aquesta nova, perdó, etapa que tenim per endavant. També si hi ha gent que ha canviat de feina ara al setembre.
6: Ojo.
4: Si té, doncs, nous objectius. Parlarem de noves etapes avui, vale?
6: Noves etapes. La gent que estigui començant avui la seva feina, si hi ha un canvi, si li han pujat el sou, si no, si el té pitjor, bueno, ens ho dieu.
4: T'imagines?
6: Bueno, que ens posessin ara 50.000 euros l'any.
4: T'ho imagines?
6: Et fa fort.
4: Vinga, va, telèfon obert. També, si vols, pots demanar bromes telefòniques.
6: Ja saps on demanar-les, a través del WhatsApp del Flash Urban. És el 699-69-69-69. Envia aquí.
4: Va, demana una broma telefònica.
0: Envia'ns un WhatsApp.
6: Xipop.
0: 699-69-69-69.
4: Molt bon programa que tenim per avui.
6: Ara.
4: Esperem,
6: ara.
4: Hola, comencem?
6: Vámonos.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Las cabras.

0: Petito és Ana Mena i Lola Índigo, les dues guapíssimes cantant aquesta cançó a través del Flash Urba.
1: T'agraden?
0: Molt.
1: Has dit que són guapíssimes. Diu, a veure si el tio vol lligar ara amb aquestes dues.
0: T'ho imagines?
1: Podríem fer-ho, algun dia.
0: Mm-hmm.
1: Un dos pa.
0: Per favor.
1: Déu-n'hi-do.
0: Va, truca'ns ara, va.
2: Va. 93-545-68-68.
0: Esteu preparats per el nou curs de col·le, pel nou curs de la uni? Vinga, va, 93-545-68-68.
1: Vinga, ens dius les ganes que tens de començar, sobretot el curs que començaràs, si fas tercer de primària, quart d'ESO, batxillerat o universitat, i ens expliques doncs, una mica la dinàmica que creus que tindrà el curs.
0: I també busquem professors i professores que vulguin entrar en directe i ens expliquin què tal el nou curs i també la vaga.
1: Bueno, sobretot que estan fins la polla i fins al cony de tot, suposo que per això fan vaga demà. No?
0: Exacte.
1: La meva.
0: També tenen aquí el micro obert perquè puguin parlar i manifestar-se en directe.
1: O sigui, avui festa, demà vaga, sí, divendres sí. Festiu. Sí. És que treballen menys que jo, què sé.
0: Però ja...
2: 93-545-68-68.
0: Doncs ja pots començar a trucar i explicar-nos la teva experiència, bueno, les teves ganes, més ben dit, de començar aquest nou curs escolar.
1: Ara. Té, bona música, pel col·le, aquesta.
0: Sí, no? Quina era la teva assignatura preferida?
1: Anglès.
0: Anglès?
1: Yes.
0: Dios. Good. Hola, bona tarda.
3: Ei, què tal?
0: Com et dius?
1: Hola.
3: Lluís.
0: David.
3: No començo cap curs ni res.
0: Ah.
3: Doncs vull felicitar aquí a tots els de la 38a promoció de Mossos d'Esquadra, que avui ens han nomenat.
0: Ah, sí?
3: Pel que estan escoltant anant a currar, o tornant de currar, o estan escoltant la ràdio ara patrullant.
0: Avui a la 38a promoció de Mossos d'Esquadra, avui.
3: Correcte.
0: Ens han nomenat.
3: Avui ens han nomenat, a tope, sí.
0: I quants en sou?
3: 700 i pico.
0: 700 Mossos nous, loco.
1: Oye,
3: correcte.
1: Això és molt bèstia. Aviam, ja, realment sí que estàs trucant per dir-los un nou inici, que això també ens
0: home,
1: interessa
0: sí.
1: Moltíssim.
0: És una nova etapa, sí, també.
3: Sí, tio. Va que sí, home.
0: I quan comences?
3: Això, felicitats a tots.
0: Quan comences a treballar de mosso? Quan comences a treballar?
3: No, ja hem acabat les pràctiques i tot. Ens has nomenat funcionaris de carrera, ja.
0: Ah, ja ho sou.
3: Sí.
1: I quina creus que serà la teva primera tasca?
3: Pues patrullar, la mateixa que tots, la mateixa que tots hem tingut.
0: Uah. Més o menys podem saber quina zona t'ha tocat?
3: No, això sí que no.
0: No pots dir quina zona t'ha tocat.
3: Això sí que no. Vale. Bueno, per poder-ho dir sí, però no, professió que no.
0: Tens molt, bueno. Tindràs molta feina, creus, aquesta temporada?
3: Pues esperem que no. Però bueno,
1: com que ja anava veient. No? Ui, això és un poli sense ganes.
3: Home, això sempre són problemes, tio.
1: No, totalment. Clar. El millor del món és que la policia no tingui feina, perquè significa que tot va bé, clar.
3: Exacte.
1: Que t'anava a dir, t'hem de confessar una cosa, senyor mosso, que no t'agradarà. A vegades Digue'm. Nosaltres ens fem passar per Mossos d'Esquadra.
3: Sí, ja ho sé, si us escolto sempre.
1: Ah, sí?
0: Escolta, quin és el problema que ara mateix creus que t'ocuparà més espai en les teves jornades laborals?
3: Pues, bueno, és que són dies bastant variats, saps com comença, però no com acaba, llavors, al final... Ah.
0: Vale.
3: Això és el xulo també de l'aprovació.
0: També depèn de l'horari bueno, que et toqui, no? Si és de matí, de tarda o de nit, suposo.
3: Bueno, anem rotant. No és un horari fixe.
0: Mm-hmm.
1: Molt bé.
0: Doncs, molt bé, doncs...
3: Només felicitats a tots els que ens estiguin escoltant i a tope.
0: Més de 700 Mossos nous que avui s'han nomenat. Déu-n'hi-do, no?
3: Correcte.
1: Us al carrer us vull veure, protegint la ciutat.
3: Ah, i nosaltres també, home. Clar que ara. Sí. Vinga, una abraçada, que vagi bé.
1: Adéu, guapo.
3: Adéu, felicitats.
0: Adéu. Molt bé, doncs comencem avui el programa ben forts i ben segurs amb els 700 Mossos nous.
1: Bé, seguretat, policia, important, bé.
0: Sí, molt bé. Sí. Està bé que la gent... Si hi ha algun altre mosso que també avui s'hagi nomenat i ho vulgui celebrat, doncs també que ens truqui.
1: Clar, com és la cerimònia? Creus que foten trets a l'aire, com als Estats Units?
0: No, el que tiren és la gorra.
1: La gorra de mosso.
0: Amunt, sí, això sí.
1: Ojo, no la perdin, d'allà una gavina, saps?
0: Per favor.
2: 93-545-68-68.
0: Comença el nou curs i d'això va el programa d'avui, de nou curs de la uni, del col·le, de... Bueno, doncs en aquest cas de nova feina.
1: La feina de si ets funcionari, per exemple, que també hi haurà els funcionaris nous últimament.
0: Pues vinga, va, telèfon obert al 93-545-6868 i també ens centrarem també amb la vaga del col·le que hi ha demà. Si hi ha algun profe, alguna profe que vulgui entrar i també explicar-nos per què la vaga o què faran, sí. Quin és l'objectiu.
1: Exacte, feu-nos servir d'altaveu.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: La niña.
4: Carla.
0: Carla, des d'on ens truques?
4: Des de Gelida.
0: Molt bé.
1: Gelida.
0: I tu demà què comences?
4: Al col·le,
0: sisè de primària.
1: Tens ganes, sí. Carla? Te apetece?
4: No.
0: No té ganes, no. La Carla.
1: Ah, no?
0: Molt bé.
4: Ni una mica.
0: Ni una mica, eh? Res de res, eh?
5: Uf, és que se la pela molt, al col·le, clar que sí.
0: Per tant, demà comences al col·le, però no hi ha vaga.
4: No, sí, demà no aniré, perquè no. Hi ha vaga.
0: Vale, per tant, aniràs dimecres.
4: Sí.
0: T'han regalat un dia més de vacances, eh?
5: Però la pregunta és, tu tens l'opció d'anar demà, tot i que hi hagi vaga, o està prohibit? Jo crec que podeu anar.
4: Sí, però jo no vull.
0: Ah, no vol anar.
5: Serà fresca.
0: Clar, si hi ha vaga, hi ha vaga. I demà es diga vagos.
5: Pa vago ja estoy jo.
0: Exacte. Ja n'hi ha prou.
5: Crita-lo, tata.
0: Perfecte. I escolta, quina creus que és la signatura que s'ha de donar millor aquest any?
4: Plàstica.
0: Plàstica, clar, lo fàcil.
5: La dels fumats, clar. És que mare meva.
0: Manualitats, fàcil. Clar, vull dir, clar.
5: És que mare meva. T'espera un futur horrible!
0: L'any passat vas suspendre alguna?
4: Sí.
0: Quantes?
5: Plàstica.
4: Una.
0: Quina?
4: Inglés.
0: Inglés, clar, very bad. Very bad, very bad.
5: No, that's not good. That's not good.
0: Aquest any ho donaràs tot amb l'anglès o no?
4: Bueno.
0: Va ser que no, eh, Cari?
5: Veus. Mira, jo et recomano que el primer dia quedis bé amb la professora o professor d'anglès, li miris els ulls i li diguis fuck you, a veure si t'aprova, vale? Mira, això ho ha entès, l'estudianta.
0: La Carla, que demà comença cinquè de primària. Vamos. Molta sort. Adeu. I tu, demà, quin curs fas? Quin curs comences? Tant del col·le, com de la uni, com del cicle?
2: 93 545 68 68.
0: Volem saber-ho tot.
5: Endavant, explica'ns el teu inici.
2: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545 68 68.

0: 8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Flash FM Andorra 93.8. Ets autèntic, amb personalitat, original, inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas, de dir el que dius. Tens criteri i passes d'imitacions.
4: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
0: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
5: La que manda. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: Como es la graciosa.
1: Es la graciosa de Quevedo y Elvis Crespo.
2: ¡Oh! ¡Oh! Ella ya.
1: ¿La qué?
2: La graciosa. Ara.
1: Jaja. Ara. Avui parlem sobre el cole. Demà comença el cole.
2: Yeah.
1: I avui ha començat la uni i els cicles. Per tant, pots trucar i explicar-nos a veure quin curs començaràs aquest any, vale?
2: Bueno, l'afirmació és molt trampa, perquè dius que demà comença el cole, però vaya vaga que ens espera.
1: Dios!
2: Bé, t'ho dic.
1: Anem a parlar amb la Gemma, que és mestra de Bellví.
2: Hòstia!
1: A Lleida. Hola, Gemma.
3: Hola, Gemma. Hola, bona tarda.
1: Com estàs, guapa mestra?
3: Bueno, soc mestra i soc profe.
1: Vale.
3: Vale, llavors, ara estava aquí acabant de treballar i tancar unes quantes coses i no me n'he pogut estar de trucar-vos, perquè molt agradables, molt macos, un programa molt dinàmic, però clar... Saps què passa? Que fa mal una mica quan ho sentim dir que tantes vacances i que divendres festa. Divendres fem festa en fa tot Catalunya.
2: Totalment.
3: No la fiquem nosaltres. I llavors, només un apunt. Jo no em barallaré amb ningú.
1: Esporta, eh?
2: Jo vull que et barallis.
3: Jo no em barallaré amb ningú. Però saps què passa?
1: Què?
3: No.
1: Què?
3: Saps què passa? Que ja comencem a estar una mica tipets. Perquè les persones que fem vaga, moltes persones, no em fem... Jo no em faig per cobrar més.
1: Per què fas
3: perquè
1: vaga,
3: jo ja em cobro el quarto.
1: Per què fas vaga, doncs? Quin
3: vaga
1: és el motiu?
3: Jo faig vaga pensant en els meus nebots i amb el meu fill, que no tenen els recursos, no tenen el que necessiten perquè se'ls ofereixi una educació de qualitat.
1: Mm-hmm.
3: Llavors, el que fa mal, saps què passa? Que vagin una mica contra els profes.
1: I qui van contra els profes? Hi ha algun moviment contra els profes?
3: Moltes famílies. Que, saps què diuen?
1: Què diuen?
3: Encara no cobreu prou, no cobreu prou. No passa res. Saps què passa? Que el problema el tenen les persones que tenen fills petits, que estan en un sistema públic que no es pot respondre a les necessitats que hi ha.
2: Clar, llavors els pares necessiten els nanos a les escoles i els hi cabreja molt quan els profes fan vaga perquè diuen, joder, jo no puc portar-me el nen a la feina. Oi que sí?
3: No. Això ho entenc, eh? El que passa és que si no se'ls ofereix una feina de qualitat o hi ha una educació de qualitat, de què els serveix.
1: Per tant, tu demà
3: si no
1: vas a la vaga,
3: el
1: Gemma.
3: Que necessiten, jo no em faré. Jo saps què faig?
1: No faràs vaga.
3: Esperar que en faguin els pares, que els interessi que tinguin l'educació que es mereixen els seus fills.
1: Per tant, tu des d'aquí anuncies que els profes no han de fer la vaga. Han de ser els pares.
3: No, jo no he anunciat això.
1: Han de ser els pares.
3: Jo només he anunciat...
2: Aquesta professora acaba de confirmar públicament que vol que hi hagi vaga per part de pares.
3: Que són ells els que s'han d'espavilar perquè els seus fills tinguin la resposta.
1: Per tant, tu recomanaries... Un moment, escolta,
3: jo
1: Gemma.
3: Sí.
2: Ara meva, ser professora no deixes parlar ningú.
1: Sí, que és veritat. Recomanaries als pares que estan escoltant ara mateix el Flash Urban que siguin ells els que mobilitzin una vaga en contra del sistema.
3: Que tenen el problema és amb el sistema, clar.
2: Però, Gemma, però una cosa...
3: Perquè saps què passa? Aquí estan enfrentant...
1: Va molt fort.
3: Moment, abans que em giris la vella. Saps què passa? Que aquí ens estan enfrentant. Ens estan posant... enfrentant les famílies contra el professorat.
1: Mm-hmm.
2: Però qui ho està fent? Qui ho està fent? El sistema educatiu?
3: A nivell... No, doncs els mitjans de comunicació. Per què em diuen a mi que encara no cobres prou, que has de fer vaga? Amb això es queden.
1: Però això qui t'ho ha dit?
3: Si es queden amb això...
1: Qui t'ho ha dit,
3: moltes
1: això?
3: Moltes famílies, molta mm-hmm. gent del poble, molta gent que ens trobem.
2: A veure, és normal... A veure, un moment. Gemma,
3: una cosa.
2: Gemma, un moment. Sí. Escolta, que ets professora, si us plau, estàs trucant un programa de ràdio, també has de deixar que nosaltres parlem. Jo el que només et vull dir, sense discutir ni molt menys, és que és cert que en aquests darrers 5 anys, cosa que jo també defenso que hi hagi vagues i tal, però has d'admetre que el 70% de les vagues giraven envers una mica el que és el salari i les condicions del professorat. Sí o no?
3: Condicions del professorat que com a conseqüència la causa és aquesta, però com a conseqüència en qui desafavoreix.
2: Vale, ja m'entens, però la pràctica era pujada de sou. Mare meva.
3: No, Gemma. Però escolta'm una cosa.
1: Gemma.
3: Aquest és un apunt, però n'hi ha molts al darrere.
1: Vale, doncs el motiu principal quin és?
3: Doncs la falta de recursos, disminuir les ràtios, ficar més personal, augmentar hores de vetlladores.
1: Vale.
3: Moltes, clar. Tu ara penses que tens un nen petit i vas a una classe i el teu fill va a una classe d'un munt de nens i nenes i allí hi ha una varietat amb un professor que no pot abastir-ho tot. Ojalà poguéssim.
2: Però què vols dir varietat?
3: No es pot.
2: Què vols dir varietat?
3: Doncs hi ha molta immigració, doncs hi ha molts nens amb necessitats. et pots trobar amb moltes... Donen hores d'auxiliars d'educació especial.
1: Vale.
3: Molt poques hores. Què fem amb un nen que pica de cap a la paret o que se'ns escape de l'aula?
1: Clar, i després en tens 25 més i se te'n va el 26
3: a... Ja mos agradaria a altres, donar la resposta que necessiten.
1: Creus que hi ha moments de professors passeu a ser policies, a vegades?
3: No, policies tampoc.
2: Monitors d'esplai?
3: Fem el que podem. Fem el que podem.
2: A quin curs ensenyes tu, perdona, Gemma? No sé si t'ho hem preguntat abans.
3: Jo ara estic a secundària.
1: Secundària.
2: Uf, los peores!
1: Clar,
2: los peores.
1: Amb l'edat del pavo a màxima, eh?
2: Vaya pudor,
3: no,
2: vaya...
3: No. Gemma, no... Pudoreta a vegades sí que em fan.
2: Gemma, no els defensis, perquè el Miguel i jo també hem estat alumnes de secundària i és l'etapa més filla de puta que som els nens. Pots dir-ho, no
3: passa res. Bueno, pues per això ens dediquem a nosaltres a estar allí, a regular-ho i, mm-hmm. i a fer tot el que es pugui. El que jo voldria transmetre...
1: Vinga, va, ràpid, reina, tu
3: que...
1: pots. Vinga.
3: No, que se li dona la volta amb això, amb el tema de les vagues.
1: Vale.
3: I a mi m'ha sapigut greu, quan jo ja he sentit, aquí estava treballant, i he sentit que vosaltres ja heu dit, oi, divendres festa, i demà comencen, i ara hora...
2: Ho he dit jo amb una mica tota broma, Gemma, evidentment ja sabem que sí, no és per criticar els profes, per favor.
3: Però saps què passa? Que al final també n'acabes fartet una mica.
1: Ah, sí? T'ha quedat clar? No diguis aquestes bromes, mira la pobra Gemma com estàs? Demana disculpes.
2: No, excuse-moi, se me permite hablar normal o no? Mare meva!
3: No, però m'entens. A ningú li agrada sentir-se una mica atacat. I al final,
2: si sapiguessis nosaltres el que ens ataca.
3: Una mica.
1: Vale, perfecte, Gemma, t'has desfogat bé, cari. És que si no, no tenim més programes, saps, carinyo?
3: Vinga,
1: sí, va. Gràcies,
2: la Gemma vol una pujada salarial. Ben dit, Gemma.
3: No, mentida.
1: Però bueno, si allà està, no?
2: Por qué no?
1: Clar,
3: bueno, pues
1: no.
3: Sí, no et diré que no.
1: Clar. Ahí,
3: però si no, no passa res.
1: I l'alumne que et porta esmorzar, la proves.
2: Clar.
3: Oh. Bueno, que ho proven. No, però jo el que us he volgut transmetre una mica és això.
1: Molt bé, gràcies, Gemma. Vinga.
2: Adéu, Gemma.
1: És la profe que no treus mai de sobre, eh? Que les seves classes són molt avorrides.
2: Em toca aquí, a mi aquesta profe i em foto un tret. Mare meva, amb la xapa i pintura.
0: Ens agradaria disculpar-nos. D'absolutament res. Flash Urban.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hola, com et dius?
2: Rose Me.
1: Com és el nom complet? Rose Me?
2: Rosa Miquela.
1: Rosa.
3: Rosa Miquela. Així es diu el Miquel quan surt de festa, eh? Rosa Miquela.
1: Mentida.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: És Juan Magán amb aquesta que es diu Mal de Amores, que avui recuperem des del 2013. De seguida continuem preguntant sobre quin curs comenceu aquest any. Mira, m'acaba d'arribar un missatge que diu: jo començo batxillerat tecnològic el 14 de setembre.
1: Ens la pela!
0: Dios, no, home.
1: Clar que no ens la pela, home. Enhorabona, aquest tio. Veritat.
0: Doncs de seguida continuem fent les vostres trucades. Abans, però, anem a fer una broma telefònica.
1: Doncs vinga, va, arrenquem el tema de les bromes en aquest dilluns a l'Urban i diu així: bona nit, placeros. Vull fer-li una broma a la meva nòvia. Ella treballa a l'Hospital Trueta i heu de dir que no li renovareu el contracte i el que vulgueu dir. El seu número és tal i es diu Maria Pérez. Viu a Girona. Vale, així que res, ens farem passar pel Departament de Conducta d'Hospitals de Catalunya. Vale. I a veure què passa.
0: Doncs vinga, va. Anem a trucar a aquesta senyora que es diu...
1: Maria Pérez.
0: Maria Pérez.
1: Sí.

0: Ens ha penjat
1: la Maria Pérez.
2: La segunda llamada debe ser ejecutada.
1: Potser està el Truet a fer una operació ara mateix.
2: Hòstia, a cor obert. T'imagines si nosaltres trucant la Verdilia aquesta peste de broma?
1: A veure, tornem a trucar, a veure.
2: Jo em diré Miquel Puigverd.
1: Molt bé, Miquel Puigverd.
2: Bon nom. Això és que està a l'altra banda.
1: Maria Pérez.
2: A la tercera va la vencida, no?
1: Ens has descobert o com va la cosa?
2: A veure, li preguntaré al nòvio si està treballant. Espero que no. Uah, t'imagines que està amb la ràdio? No! Seria una peste de l'oeste.
1: Seria putada.
3: Hola, bona nit.
1: Dios!
2: Vaja.
1: No para de penjar-nos la Maria Pérez.
2: Aquesta gent que ens penja, per què? Per què? És que els joves no agafen el telèfon, és una nova estadística.
1: Bueno, però quan ja t'estan trucant 4 o 5 cops, agafes el telèfon.
2: El nòvio em diu que no està treballant.
1: Clar, potser s'ha escoltat la ràdio, la Maria Pérez. Veus?
2: Serà. Li dic al nòvio que l'estan trucant també amb ell i que és important, que li digui a ella o alguna cosa així.
1: Vale. Per què la Maria Pérez no ens agafa el telèfon?
2: Jo crec que està amagant alguna cosa. I si algú amaga alguna cosa, no agafa trucades. Això m'ho he inventat, però bueno.
1: Potser està amb un altre.
2: Ajo.
1: Potser li està posant les banyes al seu nòvio.
2: Li estic dient al nòvio, mare meva, com ens penja?
1: A veure. Darrera oportunitat. No.
2: Doncs res, haurem de seguir cap endavant. Així que, nada.
1: Pues res, no podem fer la broma a la Maria.
2: Oh.
1: Si vols que li fem la broma a algú, envia'ns un WhatsApp, vinga.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
1: Demanar una broma a algú que sàpigues que ens pugui agafar el telèfon en directe, vale? Sisplau, que no ens quedem així amb un pap de nas, per favor.
2: Sí, un petit consell de bromistes. Si us plau, si és públic adult, acostuma a encaixar molt més.
1: Sí, si pot ser el pare, la mare o un avi, quan és els avis és perfecte.
2: Que
1: perquè,
2: bo,
1: perquè els hi entra i després queda en broma i està perfecte, vale?
2: Claro.
1: I també ens agrada parlar amb els avis. Perquè s'ho mereixen. Una mica d'humor.
2: La tercera edat és important. Respectar-la i cuidar-la.
1: Exacte.
2: No com fem nosaltres, però bueno.
1: Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Hola, qui ens truca?
2: Ei.
5: Hola, què tal? Mira, sóc el Manu.
1: Manu, des d'on ens truques?
5: Pues des del cotxe, la veritat. Me'n vaig a veure el Sabadell i el Córdoba.
1: Hola, Sabadell contra el Córdoba.
2: A veure, et dius...
5: Sí, amor.
2: Com et dius? Manu, què més?
5: El meu nom...
2: Sí.
5: Manu, el meu nom sencer és Manu.
1: Manu...
5: No veig el mapa. Calla, tu, Lleó.
1: Per què,
5: què passa? No,
2: res.
1: Manu, i escolta, qui guanyarà avui, el Sabadell o el Córdoba?
5: El Córdoba, que la meva abuelita, la Suspiros, estaria molt contenta que guanyés el Córdoba.
2: La Suspiros, es deia?
5: Sí, es deia Suspiros, vaya nombre, eh?
2: M'agrada molt, eh?
1: Per tant, te'n vas al camp del Sabadell a animar el Córdoba.
5: Sí, exactament.
1: Perfecte.
5: I començo la uni el 14 de setembre, però no hi aniré tampoc.
1: No hi aniràs, per què?
2: Però si queda una setmana.
5: Perquè em demanaré avaluació única, és que treballem i estudiem, saps? Som proletàries.
1: Ah, vale, és que aquesta senyora no arriba amb tot.
2: Clar.
5: No arribo.
1: I què començaràs a estudiar?
5: Bueno, a veure, serveix bastant per treballar al McDonald's després, perquè estic estudiant Belles Arts.
1: Ah, Belles Arts, clar.
2: Hòstia.
1: No hi ha una sortida professional després gaire forta, no?
2: Bueno, ladrón de bancos, sí, potser. Però complicat.
5: Sí, bueno, això... Sí, ja estem fent carrera, eh? Per això no necessitem anar a la uni.
1: Perfecte.
2: Home, robar obres d'art, cuidao, eh? Hi ha molts robatoris d'obres d'art, així a París i tal, que després es venen per una pasta, eh?
1: I que no descobreixen mai què ha sigut després, eh?
2: Exacte.
5: Total, o falsificar-les, eh?
1: Molt bé.
2: També.
1: Molt bé, Manu, pues que vagi molt bé el partit. Una abraçada.
2: Vinga, xaval.
5: Que guanyi el Córdoba, díselo.
1: Adéu. Hola.
6: Hola.
1: Hola, com et dius?
6: Mira, em dic José.
1: El José.
2: Ei.
6: El José.
1: Des d'on ens truca el José?
6: El marido de la professora.
1: Dios. Ah, sí?
2: Hòstia, real. De la Gemma.
1: De la Gemma.
6: Bueno, casi.
1: Per què?
6: M'escoltes o no?
1: Sí, però que el marido de qui?
2: Bueno, mira,
1: si és tonto el José, si és tonto, saps?
2: És que... Vaja. vaya promesa, eh?
4: Bueno, va. 93-545-68-68.
1: Hola.
0: Hola, placeros.
1: Hola, com et dius?
0: Nico.
1: El Nico, des d'on ens truques, Nico?
2: Nicolás.
0: Des de Barcelona.
1: Molt bé, i quin curs començaràs?
0: Sexto.
1: Sisè de primària.
2: Ah, sí?
0: Sisè.
1: Sisè, molt bé. A quin col·le?
0: A l'escola Joan 23 de Lleida.
1: Molt bé.
2: Hòstia, hi ha 22 de Joan, eh? I ahir va la 23, molt bé.
1: I quina és la teva assignatura preferida?
0: Mates.
1: Ah, sí?
2: Ara meva, vaya peste d'assignatura. Sí,
0: no? M'agrada.
2: Llavors segur que odies les típiques de català i castellà, no?
0: Sí.
2: És que això sempre passa. Si et mola mates, no t'agraden les llengües.
1: Sí, és així.
2: És la mítica.
1: O una cosa o l'altra, eh?
0: Sí.
1: Molt bé. I què vols ser de gran, José? No sap
0: policia.
1: Què vol... Ah, policia.
2: Mare meva.
0: Sí.
1: Molt bé, el José. Ens portarà tots, a tots superdrets.
2: A la presó. Portarà tothom a la presó.
1: Adéu, José, que vagi bé al col·le. Adéu. Hola.
3: Hola.
1: Hola. Hola, com et dius?
3: Marc Sabater Morató.
1: Marc Sabater Morató, molt bé.
2: Bé, bons noms, eh?
1: Sí.
2: De conquesta catalana.
1: Des d'on ens truques, Marc?
3: Des de Barcelona.
1: I quin col·le quin curs començaràs?
3: Segon d'ESO.
1: Segon d'ESO?
2: Bé.
1: Molt bé, Marc.
3: Anna, jo vull dir-vos una cosa.
1: Dios, hòstia.
3: Que no m'agraden les preguntes que feu. Abans les fèieu millors.
2: Vale.
1: Per què? Abans què fèiem?
2: A mi no m'ha gustat tot.
3: No sé, més el seu i així.
1: Ah, bueno, ja arribarà, no pateixis.
2: Paciència, val? Comencem light perquè la gent es pensi que som bona gent i després de meitat de temporada no saps com i estem parlant de... Bueno, millor no t'ho diem en directe.
3: No, o com quan veu parlar dels gelats, o sigui, quina... No.
1: No et va agradar. Tu el que vols és que parlem de sexe i d'aquestes coses.
3: A veure, tampoc cal dir-ho així, però sí.
1: Home, no? Les coses clares?
2: Les coses directes, xaval. Les coses directes.
1: A veure, Marc, proposa'ns temes per fer el programa, a veure.
2: Claro.
3: No sé, quan vau dir allò de què havia passat, que si havia tingut algun salseo a l'estiu, allò em va agradar.
1: Allò et va agradar.
2: Ah, sí?
3: Sí.
1: Vale. Bueno, doncs...
3: Ah, i una altra cosa. O sigui, hi ha programes molt bons del Flash FM, però quan està l'Armand Maravalle no m'agrada gens.
1: Oh, yes.
2: Marc, a veure, un moment.
1: A veure, Marc, no siguis així.
2: Però què és això de jutjar un company
1: clar,
2: nostre?
1: Que a més porta dos dies, pobret.
2: Home.
3: No, però és que sembla un boomer.
1: Però home, què estàs dient? Si és més jove que jo!
2: Tu sí que ets un boomer, Marc. ¿Será posible el niño este? Mira com riu.
1: Que ets molt dolent, eh?
2: A veure si és cosí de l'Armand i l'està fotent.
1: Ah, tu el coneixes personalment.
3: Qui, jo?
1: Sí.
2: Jo!
1: Tu coneixes a l'Armand?
2: Riure de mare meva.
1: Tu el coneixes? T'hem pillat.
2: Marc, que estàs nerviosa? Mira.
1: Vaya pillada, li han tardat.
2: Jo crec que deu ser un cosí o algo.
1: Segurament.
2: Que fira... Que fira puta. Sap fer mal, eh?
1: Sí, sí.
2: Armand Maravalle.
4: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: marca Urs, es diu Coco.
1: Que viene Coco y te la comerás.
0: Ah, sí, vale.
1: Ay, por favor.
0: Anem a Mollerussa, que hi ha el Saúl. Hola, Saúl.
1: Anem a Mollà.
0: Què tal, Saúl? Com estàs, tio?
1: Ei, tio.
2: Molt bé. Una mica nerviós.
1: Què? Nerviós?
0: Per què estàs nerviós, Saúl? Per què?
2: Per trucar-nos.
0: No, home, no, si som col·legues, tio.
1: Clar, bro, estem al bar ara mateix, fotent-nos un cacaulat al teu costat.
0: Escolta, Saúl, quin curs començaràs?
2: Ara, primer d'ESO.
0: Primer d'ESO. I què tal el canvi de l'ESO?
2: Bueno, una mica fotut, però sí, bé. No?
0: Pobre Saúl.
1: Saúl, però a veure, clar, tu tens por de primer d'ESO?
2: No sé.
1: Però canviaràs de companys o creus que tindràs bastant la mateixa classe que a 6è de primària?
0: Com?
2: Segurament canviaré.
0: Canviaràs de companys?
1: Et tocaran uns altres, eh? Mm, això és una putada. Quan fan la barreja i de sobte et separen dels teus íntims, és una putada molt gorda.
0: Bueno, Saúl, però tu estàs a tope, tu ho aprovaràs tot, no, tio?
2: Sí, bueno, no, això no... No t'ho puc aprovar, això.
0: Això no ho pots assegurar, si ho aprovaràs tot, eh?
1: No ho pot confirmar, eh? Clar. El nano, mare meva.
0: Bueno, Saúl, sigui com sigui, cada vespre fas els deures i estudies amb nosaltres, vale, tio? Vinga, maco, que vagi bé.
1: Adéu, xaval.
0: Adéu.
3: 93 545 68 68.
0: Va, que volem saber quin curs començaràs aquest curs.
1: Classe
0: anirà.
3: 93 545 68 68.
0: Estàs preparat o no estàs preparat per aquest nou curs que comença aquesta setmana?
1: Ho donaràs tot aquesta temporada?
0: Hola, bona nit.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Ei, tio. Bueno, gran trucada.
0: Hi ha hagut de trucar el típic...
1: Aquest estava de vaga, també. Això ens ha penjat.
3: 93.
0: Joder, 5, 4, avui la màquina?
3: 93, ara. 5, 4, 5, 68, 68.
0: Va, que volem saber quin curs començaràs aquesta nova etapa. Hola. Hola.
1: Hola, bones.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Alima.
0: Alima, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau.
1: Alima va, ha dit.
0: Alima.
1: Alima, d'on és aquest nom?
0: Baixes el volum, baixes el volum, sisplau.
5: Ara.
0: És que si no, no ens entenem.
1: Alima.
5: Digue.
1: D'on és el teu nom, que m'agrada molt?
5: El meu nom, no et sabria dir d'on és, perquè el meu nom és Àrab,
0: va, Mac. Ah, sí?
1: Ah.
0: Ai. Molt bé.
1: A Lima, potser, no?
0: Sí, no? Algú així.
5: Sí, així.
0: Així, molt bé. I des d'on ens truques, a Lima?
5: Et truquem de Vic.
0: De Vic, perf.
5: Sí.
1: Dale.
0: I quin curs començaràs?
5: No, jo no faig cap curs així difícil, jo faig un cicle. Començo el 14, ara tinc temps per estudiar.
0: Comences un cicle de què?
5: De farmàcia per a farmàcia.
0: Ah, vale, farmacèutica. Ah,
1: hi ha un cicle de farmàcia per a farmàcia?
0: Sí.
1: Hòstia, doncs prou bé, no?
0: Sí. En
1: comptes de fer la carrera, doncs mira, fas el cicle, que és un parell d'anyets, oi? Doncs de puta mare.
5: Sí.
0: Per tant, tu vols ser farmacèutica?
5: No, jo vull ser psicòleg. Però
0: psicòloga. Vale.
1: Clar, ho fas servir com una mica curs pont per seguir després amb psicologia?
5: Exacte.
1: Bé.
0: Carai, que estudiantil, aquesta senyora,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: molt bé.
1: Vol fer de tot, eh?
0: Sí.
1: Vol
0: vendre condons?
1: Clar.
0: I vol fer de psicòloga.
1: I ajudar la gent que no fa servir condons. Oye, doncs una cosa farmacèutica, si algun dia el Miquel i jo necessitem alguna pastilleta així especial, ens les vendràs...
5: Jo us la veig, cap problema.
0: Vale, genial.
1: Sense recepta, que són algunes una mica delicades.
5: No, jo us la veig, sense cap...
0: Ara mateix, escoltant el programa, ens receptaries alguna pastilla o alguna
5: cosa? De moment, no.
1: Ah, no?
0: No?
1: Per què?
5: Perquè no sabria quina receptar.
0: Un calmant dels nervis o alguna cosa així, saps?
1: Sí.
5: No.
1: Algú que sigui com la marihuana, però legal, ja m'entiendes.
5: El fentanilo.
0: El fentanilo. Bueno, però és que això... Cuidado,
1: però no ens vols veure al carrer.
0: Jo no vull ser client teu, eh?
5: No.
1: Ens vol veure a Nova York. Sota un pont!
0: Bueno, molt bé, doncs ja ens veurem a la farmàcia, vale? Hanila?
5: Exacte.
1: Halima.
0: Exacte. Halima.
5: Sí,
0: molt bé.
5: Sí.
0: Una abraçada guapa.
1: Adiós.
0: Molt bé, aniràs a la farmàcia, hi haurà la Halima i allà t'aprendrà pues, tot el que necessitis.
1: Tot el que necessitis, sí.
0: Tot
1: menys,
0: i més.
1: Menys carmels, tot.
0: Home, també hi ha carmels a la farmàcia.
1: Sí, era la mítica, no?
0: Sí, no m'agradaven gaire.
1: Era molt de iaia Conxita, aquells carmels. Les pilotes de colors. Te'n recordes que hi havia les boletes? Sí. Que hi havia la marró que sabia a merda, o sigui, era horrible.
0: Per favor.
1: Bueno, un record desbloquejat.
3: 93 545 68 68.
0: Va, digues, quin curs començaràs aquesta setmana? Perquè ja comença el col·le.
1: Escolta, també la gent que canvia de feina, si és que té una feina nova, que ens truqui i ens ho expliqui.
0: Hola. Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Gerard.
0: Gerard, des d'on es truques?
6: Geri.
4: Des de... Pensador de Guardiola.
0: Perf, molt bé, Gerard.
1: Bon espai.
0: I a quin curs començaràs?
4: A cinquè.
0: Cinquè de primària.
1: A la meva. Molt Gerard, bé. Comences a ser un adult, ja?
4: Ja.
0: Sí, Quina és la teva assignatura preferida?
4: Català.
0: Català, molt bé, bon català.
1: Ara m'agrada. Aquest nen és Pompeu Fabra. Per cert, a cinquè de primària comencen a escriure amb el boli, no ja?
0: Ah, sí?
1: Jo me'n recordo que a cinquè vaig canviar de llapis a boli.
0: Ah, no me'n recordo. Baixa'm el volum de la ràdio, sisplau.
1: Sí, vaya putada.
0: Que si no s'acopla. I què vol ser de gran?
4: Què?
0: Que què vol ser de gran?
4: No ho sé.
0: No sap què vol ser de gran.
1: Molt bé, el futur el té clar.
0: Bueno, tu ara mira pel·lis i fes els deures del chill, saps?
1: Fes els deures al dia, ja tu treu mínim un 6 i ja està, i cap endavant.
0: Ja n'hi ha prou.
1: Suficient.
0: Val. Vale, Gerard,
4: fes-nos cos. Tinc una amiga que vol parlar.
0: Com es diu l'amiga?
4: Jana.
0: La Jana.
1: Jana?
4: No,
1: em
4: diu.
0: Què?
1: Passa-la, passa-la.
4: Em Jana.
0: Sí, però Gerard, passa-les, que si no, no l'escoltem, sisplau.
1: Com monopolitza el telèfon, aquest nen? Mare meva.
0: Amiga! No, si no parla, no...
4: Es diu Dana.
0: Sí, però passa-la, Dana, sisplau. Sisplau, va, ràpid. Tu pots.
1: Què són aquests nens? Per favor, sí que tirguen.
0: Bueno, passes a la teva amiga o no, nen?
1: Sembla que no.
0: No, no?
1: Bueno, adéu.
0: Adéu, que vagi bé.
1: Mare meva.
0: Els nens, últimament...
1: Esta generació.
0: Sí, eh? No.
1: Con el TikTok. Una bona hòstia a tiempo, clar.
0: Pues literal, eh? Mm. De la baix.
3: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545 68 68.

0: Xica 305, és el Fer Show, el Flash Urban.
1: Arribem a les
0: 9, arribem a les 9 i els nens ja no poden trucar al Flash Urban.
1: No.
0: I han d'anar a dormir.
1: Joder.
0: Bueno, si van a dormir o no, sigui com sigui, que ja no poden trucar al Flash Urban, ¿vale?
1: Lo siento, niños.
0: S'acabó.
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.
3: És hora de dormir, tu marxa i abraça els llençols. No deixis la ràdio, escolta'ns al llit, que és hora de dormir. No et facis la dormit,
1: ah, no.
3: Saben que t'estàs amagant. Aha. Agafa el pelús i vés a fer nonon, és hora de dormir.
0: Va. Pues va, nens i nenes, em sap molt de greu, però ja no podeu trucar al Flash Urban. S'ha acabat.
1: És el que n'hi ha.
0: Prou!
1: Aprendre pel cul!
0: Ja no podeu trucar més. Però podeu escoltar, si voleu, eh?
1: Ara sí, això sí. Podeu escoltar o que els vostres pares truquin per vosaltres i ens expliquin, doncs, quin curs comenceu demà.
0: Va, quin curs comenceu, va.
4: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: I ara que els nens no poden trucar, també recordem el curs, doncs, de universitat, de cicle superior, o fins i tot si algú ha canviat de feina ara al setembre i té una nova etapa, eh?
1: Sobretot aquestes noves etapes que molts de vosaltres esteu enfrontant, i és per això que necessitem que ens truqueu ara mateix i ens ho expliqueu.
0: Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Hola, bona nit. Hola, com et dius?
5: Carme.
0: Carme, des d'on ens truques?
5: Pues us truco des de Granollers.
0: Molt bé, Carme, a veure, tu què has començat nou?
5: No, jo no he començat res. És la meva filla la que comença.
0: Quants anys té la teva filla?
5: 13.
0: Té 13 anys. Clar, per això ha trucat la mare.
1: Molt clar, bé, obeint, com ha de ser. Ara!
0: Molt bé.
5: No pot trucar ella ja.
0: I què comença de nou la teva filla?
1: Ella ja...
5: Pues segon de l'ESO.
0: Segon d'ESO?
1: Hòstia!
5: Sí.
1: Bona etapa, la que t'espera ara.
5: Buf, com ho saps?
0: T'ha arribat amb nòvio ja la teva filla o encara no?
5: Ah, Déu-n'hi-do. Oh! En té per aquí.
0: Ah, sí?
1: Com?
0: La teva filla té nòvio?
5: Sí. No en té, però estan així.
0: Ah, vale.
1: Van passando maromos por casa, per favor.
5: Déu-n'hi-do, amigos.
0: Ah, i els porta a casa a sobre, eh?
1: Mare meva.
5: Bueno, són amics.
0: Però amb la porta oberta, no?, quan van a l'habitació, Carme?
5: Hombre, com ho saps? Sí.
0: Vale, o sigui, tu t'has d'entrar a tot el que passa en aquella habitació, no, Carme?
5: Oh, hombre...
0: I de tant en tant passes per allà i fas amb l'ullet.
1: Sí.
5: Bueno, quasi que estic a sobre.
0: Uau, quasi està dintre l'habitació i tot.
1: Ah, la mare es posa el matalàs al costat per si un cas, eh?
5: Bueno,
1: aquí nadie toca a nadie ni con un palo.
5: Ahí estamos.
0: I s'han quedat mai a dormir?
5: No.
0: Això no. Va,
5: es queden amigues sí.
0: Bueno, clar.
1: Ui, pues cuidado, eh?
0: Ara és quan la filla és lesbiana, clar. Ja veuràs tu.
1: Clar, potser li ha sortit bé la jugada. T'ha fet creure que aquests maromos eren el seu objectiu quan realment ella vol altres coses.
0: Clar, potser li agrada el peix a la teva filla, saps? Les Cluïses?
5: No, em sembla que no.
1: Les Lluïses?
0: No. Per tant, cada vegada que porta un amiguet, la Carme està allà amb totes les càmeres posades.
1: Amb el monòcul.
5: Onda que no. Sí.
0: Com es diu la teva filla, Carme?
5: Es diu Paula.
0: Passa a la Paula. Jo només vull fer una pregunta a la Paula.
5: Digue-li que està aquí.
0: Si tu ens deixes, clar, que tu ets la mare.
6: Sí, i tant.
0: Vale.
1: Bé.
6: Hola, flasheros.
0: Hola, flashera Paula. Què en penses, que cada vegada que portis un nòvio a casa la teva mare s'hagi d'enterar de tot?
6: Pues, bueno... m'ha deixat la meva privacitat.
1: Uau, que envaeix la teva privacitat. O sigui, t'agradaria tancar-te la porta i tu poder fer el que volguessis, no?
6: Sí.
0: Perquè tu actues diferent de com seria amb la porta tancada que amb la porta oberta?
6: Sí.
1: Clar, a l'hora de paraulotes, per exemple, és la típica, que dius moltes més paraulotes fora dels teus pares que davant seu.
6: No, això no.
0: Perquè quan portes un ligue a casa, què feu? Si hi ha la teva mare allà observant què feu.
6: Doncs el mateix, que si no estiguessin.
0: Ah, vale, o sigui, et comportes absolutament igual.
6: Sí.
0: Feu els deures.
1: Vale.
0: Molt bé.
1: Jo no m'ho crec, eh?
0: Jo tampoc, la veritat.
1: Jo no m'ho crec. Jo no m'ho crec.
0: Clar, és que no vol explicar del tot què és el que fan quan porta un ligue a casa, saps? Bueno, Paula, que vagi molt bé segon de l'ESO, vale?
1: Sort amb aquesta nova etapa.
6: Gràcies.
0: Adéu, Màlaga, que vagi bé.
6: Adéu.
0: Molt bé, com ens agrada el salseig familiar.
1: I les mares sobreprotectores, les mamames osses.
0: Home, és que té 13 anys la nena, eh?
1: Sí, no, ara és una... amb el TikTok i tot és molt delicat, tot.
0: Per favor.
4: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Ui, serà possible?
1: Què ha passat amb el Borja?
0: Anem a tornar a trucar aquest senyor Borja, a veure si ara sí que ens l'agafa. Està molt cotitzada la trucada que ens agafin, eh? Realment és molt complicat.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí. Són mala gent, no ens agafen.
1: Ens està costant fer bromes, de moment, eh?

0: Dios.
1: Déu-n'hi-do, no se'n refia.
2: No, eh? No hi ha manera, eh?
1: Fem una ultimíssima, a veure si ara si ens l'agafa. Anem a fer l'últim intent de broma telefònica al senyor Borja, perquè no es pot sortir amb la seva.
2: Vinga, va, l'última, a veure si voleu fer broma, sisplau, assegureu-vos que algú que ens pugui agafar el telèfon.
1: Sí.
2: Si no, no podem fer.

0: No, no ens agafa el telèfon.
1: No fa pinta. Joder!
0: No, no hi ha manera. Sisplau, si voleu demanar broma, que sigui algú que sàpigueu que ens agafi el telèfon, és que si no estem perdent el temps...
1: Vinga, una pista. Si és públic adult, funciona més. De 40 cap amunt, acostuma a funcionar més que no pas si sou joves.
0: Va.
2: Envia'ns un WhatsApp.
1: Sí, pop.
2: 699-69-69-69.
0: Hola, bona nit.
3: Bona nit.
0: Qui ets tu?
1: Hòstia.
3: En Josep.
0: Josep, des d'on ens truques?
3: Pues baixant de Lleida cap a Valls.
0: I què te passa, Josep, a veure?
3: Pues bueno, què me passa? Pues mira, etapa nova.
0: Etapa nova?
3: De feina, d'estudis, sí.
1: Vale, i què faràs?
3: Bueno, de seguir-me dedicant al transport, però deixar la furgoneta express i totes aquestes coses per altres coses més grosses. Camion i de més.
0: I ho fas ara al setembre?
3: Sí, mira, la setmana passada vaig començar el curs del CAP, la certificació que et donen per poder treballar.
0: Molt bé.
1: Vale,
0: I ara cobraràs més?
3: No sé si cobraré... Suposo que una mica més sí, però almenys estaré a casa cada dia.
0: Ah, que això és important.
1: Comoditats i facilitats per aquest bon home, que a més portarà molta droga per nosaltres, i això m'encanta.
3: Bueno, no ho sé, tot estàs parlant.
1: Serà possible?
0: Per tant, ens escoltaràs molt, no?, si ets transportista. Ens escoltaràs cada dia,
3: home,
0: no?
3: Home, sí, però el que passa que... A veure, depèn l'horari, potser no em dona per escoltar-vos en directe, però després el podcast sí.
0: Molt bé!
1: Ara!
0: És un fan de veritat.
1: Recupera els millors moments. Sí. Molt bé.
3: Sí, home, m'heu fet molta companyia quan estava treballant a les nits i això.
0: Ah, sí?
3: Sí.
1: Bueno, sí, sempre d'altra banda, sí, per al teu servei.
0: Hem sigut els teus amics.
3: Bueno, home, m'ho passo bé, rigo una mica.
0: Perquè quina ruta fas, tu, a veure?
3: No, feia express. Vaig parlar amb vosaltres, que baixava una vegada de Galícia, que anava cap a Barcelona de nit. Bueno, tot això, totes aquestes coses de pujar de Barcelona a Madrid en 5 hores i tornar a baixar, etcètera, etcètera. Això és el que feia.
1: No seràs per casualitat el camioner que tenia marit, em sona?
3: Bueno, el camioner, no, el transportista.
1: Transportista.
3: Sí, sona
1: però,
3: molt bé.
1: Ets tu, sí, bé. Era...
0: Sí.
1: Me'n recordo.
0: Molt bé! Ets tu. I ara, doncs, en lloc de fer això, què faràs?
3: Bueno, doncs ara, en principi, el meu plan és poder portar un camió d'animals vius, de bestiar.
0: Un camió d'animals vius?
1: Ah, sí?
0: Rotllo de vaques. Sí.
3: Porcs. O de porcs, o de gallines... Suposo que porcs. Almenys ara sabré on porto els porcs. Els portaré darrere.
1: Clar, tu vols emportar algun porquet. Hòstia, olora molt malament els camions de porcs,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Jo quan passo al costat d'un, de tant en quant...
3: Sí, però per això mateix. És una feina que no la vol fer molta gent.
0: Clar, perquè els

0: camió però, de trinca.
1: Aquest és el pla, aquest és el pla.
0: Molt bé. I els porcs, s'hi posarà el flash urban als porcs.
2: Per relaxar-los, despistar-los i després... Clar. Ta!
0: I després
1: no,
0: què?
1: Això no és penya...
2: Ta!
1: Això no serà fenya meva.
2: Sí, però... És una màquina que respecta bastant l'animal perquè és un amor molt, molt directe i
0: clar,
2: molt ràpid.
0: Perquè tu quan portes el camió i portes els porcs, un cop arribes al matadero, sí, van directe, sí, a matar o encara els hi queda unes hores?
1: Crec que els hi queda unes hores.
0: I què els hi fan? Els hi relaxen o alguna
1: cosa? Bueno, estan en un corral esperant el seu torn, suposo.
0: Bueno, clar, perquè no ho saben.
1: Però tinc entès... No, clar, no ho saben. És que és això.
0: Són animals,
2: clar. Creieu que no ho saben? 100%?
1: Jo crec que no.
0: Tu creus que s'intueixen algú?
2: Diuen que són bastant intel·ligents, els porcs, i no és conya, eh?
0: Ah, sí?
2: Cuidao, que potser s'ho ensumen.
1: A veure... Home, a lo millor s'ho ensumen després allà dins. Una vegada van veient els seus companys.
2: Els col·legues ja no apareixen, els col·legues.
1: Bueno, o veuen com van on han d'anar. No ho sé, ja. Però, home, en el transcurs o mentre estan a la granja criant i vivint, jo crec que no.
0: I tu has estat a dintre un matadero i has vist com els maten?
1: No, matadero no, en una granja sí. Fa temps vaig estar i vaig estar treballant un temps, fins i tot.
0: Mm-hmm. Molt bé.
1: Sí, en un matadero no, però per lo que sé, hi ha una sèrie de protocols i una sèrie de coses perquè l'animal no pateixi, perquè sigui una mort ràpida, etcètera, etcètera. Això és el que tinc entès.
0: Molt bé, transportista de porcs.
1: Bueno,
2: seguirem en contacte. Espero que la propera trucada ens passis algun porquet volador i ja està.
1: Home, volador serà difícil, però bueno. Algo farem.
0: Molt bé, guapo. Moltes gràcies.
1: Vinga, va, cabres.
0: Adéu, cabres.
3: Som els nòvios que la teva mare no voldria per tu. Flash Urban.

0: mía.
1: Flash FM Andorra. La ràdio Dance Leader. 93.8 FM. Què fas que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban. Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69. Yeah, yeah.

0: crec que és la millor cançó que ha sonat mai a Flash FM, eh?
1: Molt forta aquesta entrada del senyor Ozuna, eh?
0: Preciosa aquesta cançó, eh?
1: Bé, molt bé.
0: Molt bona cançó. Les 9 i 24 minuts. Què? Som, nosaltres som molt, molt, com es diu? Sincers.
1: Melòmens i sincers.
0: Sí.
1: T'agraden els melons.
0: Tercer intent d'una broma telefònica que fem avui, a veure si aquesta sí que ens agafa el telèfon.
1: Mare meva, aviam si funciona, no?
0: A veure.
1: Diu així: hola, somos los cuñados de Paul. Nosotros ya nos hemos ido de la fiesta de su mujer que hace 42 años y lo han celebrado en su casa. Posa Rosa de Barà. Suposo que és Roda de Barà, no?
0: Home, sí, no?
1: Espero. Y tenían música muy alta y mucha gente. Y había unas 30 personas. Nos gustaría hacer una broma telefónica diciendo que sois unos vecinos que estáis hartos de la música.
0: ¡Molt bé!
1: No sé si lo leeréis, pero por si acaso, muchas gracias. El tema es que aquesta festa va ser dissabte. Uh-huh. I farem veure, doncs, que han denunciat els veïns i que la denúncia, doncs, ha arribat avui. I, bueno, i preguntarem coses molt incòmodes, com si, per exemple, havien, bueno, passat droga i etc, etc.
0: Substàncies estupefaents.
1: Exactament. Dios!

0: Hola, què tal? Este és el mensatge del contestador automàtic.
1: Tornem a intentar?
2: Per favor, què està passant avui amb les bromes?
1: Esto no quedarà en vano. Ano!
2: Ningú!
1: Ano!
2: Agafa el telèfon de les bromes telefòniques de Flash FM.
1: Buah, m'agrada molt el nom del carrer on viu, eh?
2: Com es diu?
1: Carrer Galàxia.
2: Hola.
1: Està guapo, eh?
2: El carrer Galàxia.
1: És la cabra. Seguim.
2: Coño.
1: No, sí, fuma.
0: Hola, ¿qué tal?
2: ¡No!
1: Vale.
2: ¿Qué es tal? Que... Pues mal.
1: Pues muy mal, hija de puta.
2: Muy mal.
1: Vamos a volver a llamar a este cabrón.
2: Sisplau, repetim, si voleu demanar bromes telefòniques, assegureu-vos de demanar-li a algú que sapigueu que ens pot agafar el telèfon.
1: Clar, potser és una hora... Potser és veritat que és una hora sensible, 9:45, perquè la gent sopa i tot el rotllo, però, sisplau, la segona trucada és urgent, per favor. Per favor.
2: Va.

0: Maladí de m'ho veig jo. No tu, jo.
1: M'ho veig jo.
0: M'ho veig jo.
2: Ara.
0: Hola, hola. Ei. Les 9 i 43 minuts, avui parlem sobre la nova etapa.
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Avui, com que aquesta setmana ja comencen els col·les, les universitats, els cicles, volem saber doncs, què començareu. Hi ha noves etapes, també noves feines, gent que ha canviat de feina. I també, com no, nous nòvios i noves nòvies, si és que heu ara acabat l'estiu amb nova parella.
1: Ara. Perquè és veritat que l'estiu sempre és com va, ens donem peixet per ser una mica més lliures, perquè hi ha molt viatge i tal, però al setembre què tal si organitzem les coses i ara sí que som parella, saps?
0: Doncs vinga, va, també si teniu ara mateix nou nòvio o nova nòvia, també ho volem saber-ho. Ho volem saber-ho tot!
1: Todo!
0: Tot!
3: 93 545 68 68.
0: Avui el programa va de noves etapes, de nova vida, de noves coses. És setembre i pim-pam, vale?
1: Canviem-ho tot. I sobretot, nous reptes.
0: I nous reptes,
1: nous reptes. Sí.
0: Reptes econòmics.
1: Clar, com aquest programa. Aquest programa és un repte.
0: Ah, sí?
1: Aguantar el Miquel!
0: Bueno, i aguantar-te tu, guapo.
1: Sí, tens raó, eh? Hi ha drama.
0: Explica alguna cosa. Ah, sí, hi ha una trucada. Hola. Hola.
4: Hola.
0: Oi, espere. Oh, Dios, ja hi som tots. Ja hi
4: Sara. Bona nit a tothom.
0: La que faltava.
1: Com? Hola, Sara.
4: Hola.
0: Hola, Sara, com estàs?
4: Cariños.
1: Què tal, Xochi? Com va todo?
0: Com estàs, carinyo?
4: Bé, una mica bastant cansada, però bé, bé, bé.
0: Estàs cansada de nosaltres?
4: No, de vosaltres no, sinó... Si ustedes me alivieis un poquito, ¿no?, de la feina.
0: De la feina. Ets infermera.
1: Bueno.
4: No, sí. Oh.
0: Ah, què?
4: Bueno, anem a veure.
1: Digue, senyora.
0: Què passa avui?
4: Pues vaig trobar nòvio.
0: Vas trobar nòvio? A on?
1: No seré jo.
4: Li vaig demanar jo.
0: Ah, però quan?
4: Aquest estiu.
0: Aquest estiu, vale, i a on?
4: Ai, espera, que me saco les gafes.
0: Sí, com que les gafes?
4: Ai, el pendiente.
0: Ara serà el pendiente.
1: Però Sara, pots deixar els teus accessoris, que això és ràdio, que ningú et veu?
4: Sí, però molesta el tití, no? Penso jo.
0: Bueno, va, digues.
4: La ràdio, el sonido tiene que estar limpio.
0: Bueno, va, pues parla ja, tia.
1: Ara meva.
4: A veure. Sí. Pues, un novio, li vaig dir, tu què dices? A ver, era col·lega mío. Però, bueno, tu què dices de ser mi novio?
1: Ah, li vas dir tal qual?
4: Que sí. Tal qual.
1: Sí, ah, Sara, claro. Que lanzada, por Dios.
0: No, et va dir que no.
4: No, em va dir que sí.
0: Ah, et va dir que sí.
1: I on veu anar?
4: No, vam estar por ahí. Lo que pasa es que yo em disperso una mica, perquè estava jo con gent i tot això, i a mi la noche me confunde.
1: Ah, sí?
0: Si va drogada per la nit, normal.
1: Per favor,
4: no.
1: Com pots consumir?
4: Fumada sí que hi vaig.
0: Sí,
1: creu-me que ho sabem.
4: Com que ho sabeu?
0: Bueno, doncs pues vas acabar amb aquell home o no?
4: El vaig deixar.
0: El vas deixar? A veure, primer li dius de ser nòvios i al cap de dos dies el deixes.
1: Però no t'ha durat ni un capítol de Los Simpson.
0: Por favor.
4: Exactamente. I mira que jo m'han deixat tota la vida, eh?
0: I és el, ah, sí? Cop, és el primer cop que deixes a una persona?
4: I sí, te dejo.
0: I per què el vas deixar?
4: No ho sé.
0: Ah, doncs, perfecte.
1: No Sara...
4: El mateix que no sé per què li vaig dir de ser nòvio.
1: Ah!
4: No me veus.
0: O sigui, et vas precipitar molt el dia que li vas dir de ser el nòvio i després tu vas pensar i vas dir no és ell.
1: Clar.
4: No, sí, no me veus.
1: Sara, és un suplici parlar amb tu, eh?
0: És horrorós, és horrorós parlar amb
1: tu. És un drama banana,
4: no,
1: de veritat.
0: Sí, home, tia, és que no t'escoltes.
1: Sara, has de resumir les teves desventures.
0: Clar.
1: Perquè portes 6 minuts per dir-nos una puta polla de que has demanat sortir a un tio i després l'has deixat.
4: Bueno, i què vols que te diga? Si les coses són com són i estan com estan, què quieres que te diga?
0: Vau arribar a tenir sexe?
1: Xupa, xupa?
4: Ah, sí. Sí?
0: Era bo el sexe o era dolent?
1: Hòstia.
4: Sí.
0: Ui, no ho estic gaire convençuda, eh?
1: Oh, oh.
4: Sí, bueno, jo tenia que manar...
0: Ah, tu no podies fer estrellita. Ah.
4: No, jo he demanat, perquè anem a veure. A mi m'agrada, no sé, jo que sí.
0: Què t'agrada, tu, el sexe?
1: Uf.
4: Em voleu fer alguna pregunta en concret?
1: No, sí, t'ho estem dient. T'ho estem dient. Perquè si no
4: em dieu que sí, com una puta cabra.
0: Sí, Sara, què t'agrada tu en el sexe? T'estem preguntant.
1: Cuéntanos, princesa.
4: A mi, saps lo que... Sabeu lo que més m'agrada?
0: Va, digue-ho.
4: Passar-me de puta mare.
0: Vale, però què? Qui? O sigui, alguna postura.
4: Que creix detalles, eh? Clar, clar. Míralo.
1: Hòstia, és que a mi em fa molta por aquesta dona.
4: Pues Tomàs, quan vulguis t'ho diré.
1: Sí, anda, si no em deixaràs el dia següent.
4: No et deixaré.
1: Una polla, sempre ho fas.
4: Em deixaràs tu.
0: Potser
4: una
0: sí,
4: polla, que mal hablado.
0: Oi, serà, que no, serà que no t'agrada.
1: Si tu supieras.
4: Anem a veure, Tomàs.
1: Què?
4: Tu estaries amb mi?
0: No, no estaria amb tu, ja responc jo per ell.
1: Gràcies.
4: Ja, ja ho sé. I tu... Pau.
0: No. Pau, no,
1: bueno,
0: Pau no.
1: Ojo, et pega Pau, eh? Ara m'ha agradat, Pau.
0: Tinc cara de Pau?
1: Sí, tio, bastant, eh?
0: Pues no.
4: A veure... Rubiales, ¿cómo se dice?
1: Un piquito.
4: ¿Cómo es, tío?
0: Va, endevina com em dic. Va, tu pots. Fins a les 11 que no marxem.
1: Si ho fa per cabrejar-te.
4: Sí, sí, ja. Si m'aneu a prendre pel cul, si passeu dintre.
1: Però si portes 15 minuts parlant, Sara.
0: És que més...
4: Però anem a veure una cosa.
0: Però pots dir...
1: Calli!
0: Pots parar?
4: El locomotivao, tranquilo. Per favor!
1: Ha fet el per favor?
0: Sí, sí, vaya pinga de persona.
4: O sea, a jo m'hagués agradat estar a la festa d'aquesta penya.
0: Però pots dir el meu nom?
4: Tomàs.
0: No.
4: Tomàs, què Tomàs?
0: Aquesta tia és tonta, ho sento, eh?
1: Sara, ets una cabrona.
4: Que tonta. Home, llesta, llesta...
0: No, no gens. No.
4: Ara...
0: Com a mínim ho accepta.
4: Tonta, tonta, tio, no et passos amb
1: bueno, és veritat que és més loca que tonta.
4: Ah, ja ho sé.
0: Com?
4: Calla-te, gilipolla, que lo tengo apuntado.
0: Per favor!
1: Serà
4: però,
1: mala.
4: Per favor! El locomotivau.
1: Va, Sara, digues el nom del company i et deixem en pau.
4: El Tomàs... I... Espera.
1: I el otro, i el alto...
4: El Rubiales.
0: El, vale, sí. Ho deixarem així, vale? Vinga, va.
4: El Miquel.
1: Ara!
0: Vinga, guapa, que vagi
4: Miquel,
0: bé.
4: El Miquel, el Miquel!
0: Què?
1: Cállese, Sara, cállese!
0: Per favor, vaya senyor.
4: Calla...
0: Va, adéu, bona nit.
1: Va.
0: Hola, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Hola, bona nit. Hola? Hola. No sé, si un està loca, el segon
1: clar,
0: també, saps?
1: Jo crec que és la mesa de los locos. A la que truca sí, sí. Un, la resta ja és en filera.
0: Hola?
2: Hola?
5: Oh.
1: Bueno, mira, almenys un orgasme.
0: Bueno,
1: agraït.
0: Va, telèfon obert, vinga.
3: 93 545 68 68.
0: Tu creus que tenim una persona normal escoltant-nos amb respecte?
1: Vols la resposta curta o la llarga?
0: La curta.
1: No.
0: Jous?
1: I vols la llarga també?
0: Sí.
1: Ni de conya.
0: A veure, donem una oportunitat.
3: Va. 93 545 68 68.
0: Bueno, estem donant una oportunitat. No truca ningú, això vol dir que no hi ha cap persona normal.
1: Exacte, ja està.
0: Aquí tots són cabres.
1: Un altre tipus de resposta.
0: Tots són cabres.
1: Tots són cabretes.
0: Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Com et dius? Hola, com et dius?
1: Ei!
6: Andrea.
0: Andrea?
6: Sí.
0: Des d'on ens truques, Andrea?
6: Des del cotxe.
0: I per què ens has trucat, a veure?
6: Perquè s'ho estava escoltant i com solament truca gent que penja, digo, pues vaig a trucar jo.
0: Molt bé, l'Andrea!
1: Ara!
0: Bravo, sí. L'Andrea!
1: Una persona que no està puta loca, bé!
0: Menys mal. Bueno, espera.
1: Encara pot dir moltes coses.
0: Andrea, no. Has començat algú nou aquest setembre? Nòvio nou, telèfon nou?
6: No.
0: No? Feina nova?
6: No, per mala sort, no. Feina nova, no.
1: Ui, que no t'agrada la teva feina actual?
0: Dios!
6: No.
1: Quina és? I on?
6: Administrativa.
0: Ets administrativa de què?
6: De plaques renovables.
0: Uah. I vols canviar-te de feina?
6: Sí.
0: Per què?
6: Perquè el meu jefe no m'agrada.
0: Dios!
1: És que he de dir que aquestes feines metòdiques, com és administració, si no tens un cercle que agraït, és una puta xusta, eh? Sí o no?
6: Exacte. Sí.
0: Vale, i ara mateix, si tinguessis a davant teu el teu jefe, què li diries?
6: Ui. Si ho dic...
0: Digue-ho, digue-ho.
6: Em fot a la presó.
0: Però desfoga-ho.
1: Tranqui, no diràs el seu nom.
0: Clar,
1: per tant,
0: desfoga't.
1: No aniràs a cap presó.
6: No.
0: Va, desfoga't, Andrea.
6: No, no. Ja ho faig, ja.
1: Si fos una persona de la història dolenta, quina persona seria el teu jefe? Sent Jesucrist la més bona i Hitler la més dolenta, quina seria el teu jefe?
6: Quin has dit el més dolent?
1: Hitler.
6: Pues Hitler.
1: Hòstia, és tan dolent com Hitler, sí?
6: Sí.
1: Mare meva.
0: Què és el més dolent que t'ha fet el teu jefe a la història de que treballes en aquí?
6: És que em fa por que estigui escoltant.
0: No, esclar, a veure, un jefe d'escoltar Flash FM no ho sé. Però
1: a més, t'he de dir que tens una veu molt poc característica en quant a diferent, saps? O sigui, jo crec que no et detectarà. Bueno, tot i que he dit la seva feina, que potser és molt concreta.
0: Bueno, què és el més, ja. Què és el més dolent que t'ha fet el teu jefe? A veure.
6: No, no ho puc dir.
0: No ho pots dir-ho?
6: No.
1: Vaya covarda.
0: Però és una cosa molt dolenta.
6: Sí.
0: Del rotllo que s'ha posat amb la teva família?
1: Uf.
6: No, amb la meva família no. Més li faltaria.
0: T'ha insultat?
6: Sí, quan vol, sí. A les esquenes, sí, però sí.
1: T'ha insinuat coses molt fora de to, com per exemple...
6: Sí.
1: Tema d'assetjament sexual, però verbal o alguna cosa
6: sí.
1: Així.
6: Oh,
1: digue'ns un exemple.
6: Pues em vaig quedar embarassada i em va dir, te la foto, però bé.
0: Hola! Una cosa, t'ha dit això?
6: Ho tinc gravat.
0: Com però, home, si ho tens gravat, aprofita-ho, tia.
1: Passa'ns l'àudio.
6: Ja, ja.
1: Passa'ns l'àudio, porfa.
0: Sí.
6: Ho tinc, eh?
0: Vale, doncs ens els pots passar.
6: Vale, sí,
0: ens el,
6: sí.
0: Ens el pots passar a través del 699-69-69-69.
1: Sí.
6: Vale, ara quan acabi de conduir.
0: Vale, perfecte.
1: Això és molt heavy, eh?
0: I tu què li vas respondre?
6: Bueno, pues què li vaig a respondre? És que la portava poc temps també i em feia una mica de por dir-li. Clar, li vaig dir, ho vaig gravar per això, i em va soltar això, i bueno, jo vaig plorar una miqueta i ja està.
0: A vegades hi ha jefes que es passen, eh? Que hi ha com una confiança que se l'agafen d'una manera que dius, cuidado que no som amics.
1: Això té una paraula i és ser un sociòpata.
0: Sí, no?
1: És literal aquesta. La definició d'aquest tipus de persones, sobretot en el camp dels caps, és que, clar, dir-li a una dona te l'han fotut però bé quan està embarassada...
0: És molt heavy.
1: És tenir molt poc tacte, té una vida dins. Sí, sí. Té una família, o té, saps o no? És que, joder, déu-n'hi-do, eh?
6: Sí.
0: Clar, després vas estar de baixa. Quan vas tenir...
6: Clar, bueno, això ja va ser un drama.
0: Clar,
6: perquè em tenia que pagar estant de baixa jo, perquè jo m'havia embarassat perquè jo volia.
0: Bueno, pues perquè ho diu una llei i ja està, no hi ha més.
6: Exactament.
1: La gent es pensa que les persones, i sobretot les dones, es queden embarassades per tenir vacances o alguna cosa. Però si està embarassat no és un luxe. És un suplici. Després tenir el bebè és un luxe en quant al creixement i tot, però joder, el parto i tot el rotllo, per favor.
0: O que no entenen que el pare, l'home, també té dret a tenir la...
6: Bueno, això ja era...
0: Això ja no ho entenen.
6: El teu marit, què fa? De vacances amb el nen? Digo, no està de vacances, està disfrutant de la baixada paternitat.
0: Clar. Que un nen se li ha de canviar els panyals, se li ha de donar a menjar, no pots dormir perquè li has de donar mil coses. Vull dir, que és que no és unes vacances al Caribe.
1: No. A la que vegi un cap que es pilla vacances per paternitat, serà en plan, més et val respectar la resta, eh?
6: Exacte.
0: I la pregunta és, pot ser que el teu cap no tingui fills?
6: Té dos hijastres.
1: Ah, bueno, o sigui, no els ha tingut ell.
6: No.
0: Per tant, no els va criar des de petits. Clar, és que no ho entenen!
1: Mare meva!
6: No.
0: Bueno, doncs ara ens passaràs l'àudio. Gràcies, guapa. Un petó.
6: Sí. Vale, bona nit.
1: Ens l'envies, eh? Fins ara.
6: Sí. Fins ara.
5: Què passa, cabres? Truqueu ara mateix al 93 545 68 68.

fas que no ens truques? 93 545 68 68 Flash Urban. Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: Lola Índigo i Anna Mena. Juntes, amb això que es diu Petito A. Així comencem aquesta nova hora de Flash Urban.
1: Petito A. Em recorda Petito. Sí o no? No penses en un ànec cada cop?
0: Sí, quac.
1: Quac, quac, quac.
0: Quac.
1: Quac, quac, quac.
0: Quac. Quac. Bueno, comencem nova hora amb aquesta cançó. Petito A. Quac. Avui que parlem sobre les noves etapes, estem al setembre, comença el col·le, comença la uni, comencen els cicles i comencen nous nòvios o noves nòvies.
1: Exacte, moltes universitats han començat avui, demà moltes escoles, tret que la teva escola tingui vaga, com és el cas de molts centres educatius, i la setmana vinent seran els FP, els cicles formatius.
0: Per tant, ara que estem al setembre, tenim noves etapes i nosaltres volem saber quina és la teva nova etapa d'aquest any.
2: 93 545 6868. 68.
0: Això també inclou si tens nova parella o qualsevol cosa nova, un nou cotxe, clar, o aquestes coses.
1: Ai, mira, tu i jo tenim una nova etapa, ara que ho penso.
0: Ah, sí?
1: Ara també hi ha Flash Urban els divendres.
0: Els divendres,
1: abans sí. Ja no, abans no hi havia, ara sí.
0: I a més, els divendres fem la nostra secció de
1: confessions.
0: Confessions anònimes, que aquesta setmana estarà dijous perquè el divendres és festa.
1: Clar. Bueno, he dit que treballem els divendres i justament aquest divendres no treballem.
0: ¡Vamos!
1: Ara!
0: Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
1: Ei, tio.
3: Xavier.
0: Xavier, des d'on ens truques?
1: Xape.
3: Doncs des de Lleida, bueno, anant cap a Lleida perquè baixo des de Girona.
0: Molt bé, Xavier. I quina és la teva nova etapa? De què comences?
3: Doncs mira, parella no en tinc, però tinc més líos que les tinc.
1: Tens què? Més líos que què?
3: Tinc més líos que a l'estiu.
0: Que a l'estiu.
3: Tinc més lío ara que a l'estiu.
0: Ah, que a l'estiu.
1: Dic, vale, qui és l'estiu?
0: Vale. Vale. O sigui, ara mateix estàs liat amb més gent que a l'estiu.
3: Sí.
0: Collons, has començat bé el setembre, tu, eh?
3: Jo sí.
1: Però quins líos són? Explica'ns una mica, context.
3: Home, doncs el lío i el que no és lío també, eh?
0: Vale, però ara mateix quants líos tens entre mans? A veure.
3: Mínim, 5.
0: T'estàs veient amb 5 persones a la vegada, ara mateix?
1: Mare de Déu, Cardedeu.
3: Sí.
0: I com ho gestiones, veure't amb 5 persones diferents?
3: Sí, organitzant el temps.
0: Vale. O sigui, cada dia de la setmana amb una noia diferent.
3: I lo que no és noia, també.
0: I lo que no és noia, també. Ah, mira, aquest home li agrada tot.
1: La xitxa i la limonà, eh? Tot el que sigui possible.
0: Li agrada tot. Perfecte.
3: Claro, claro. Si és més xitxa, millor, però bueno.
0: Si és més xitxa, millor. Vale, vale, molt bé. I tu has arribat a quedar amb dos persones o tres a la vegada, d'aquestes cinc?
3: Quasi no m'has fet.
0: Quasi fas un trio.
1: És un empotrador, aquest home, no? Quina edat tens, senyor?
3: 28.
0: Tens 28. Perfecte. Per tant, i té cinc persones diferents per anar-se'n al llit. Aquest home no li falta de res, per favor.
1: Però està buit per dins, eh?
0: Tu creus?
1: Està ple de sexe, però per dins està buit.
0: Ah, sí?
1: Clar.
0: Oh.
1: Clar.
3: Bueno, m'han buidat.
0: Perquè a tu t'agradaria tenir parella, ara mateix?
3: Sí. Com?
0: Sí, t'agradaria tenir parella.
3: No me tanco.
1: I tanto.
0: Vale, molt bé.
3: Jo no em tanco.
0: No es tanca.
3: Que pareix.
0: I amb una d'aquestes 5 persones que t'estàs veient, t'agradaria tenir parella o no?
3: Sí.
1: Amb quina d'elles?
3: Un que té la mateixa edat que jo.
0: Amb un que té la mateixa edat que tu.
1: Ah, un maromo o maroma?
3: Maromo.
1: Ah.
0: Maromo. Aquest home no li falta de res.
1: Per favor, però posa'ns més context. Per què t'agrada? Digue'ns una mica, és que estàs molt callat.
3: És colombià.
0: És colombià.
1: Dios, la coca.
0: I per això t'agrada més?
3: No.
0: Què és el que més t'agrada del colombià? A veure.
3: Oi, doncs, és més o menys és una mica més baix que jo. Té bon cos, també. És molt bona persona.
0: Ja no sé. Perquè, Xavier, si nosaltres truquem al colombià en directe, li diem que a tu t'agradaria tenir algú seriós amb ell?
3: Bueno, no sé si t'agrada perquè està treballant.
0: Està treballant.
1: Ho intentem, no?
3: Bueno.
0: O és més.
3: Podria ser, podria ser.
0: Li dius tu en directe. Sí. Nosaltres el truquem i tu li dius en directe el que sents per ell.
3: Però, no sé.
0: Bueno, se t'escolta però... fatal, Xavier. De veritat, és molt difícil parlar amb tu, sincerament.
1: Per favor.
0: Bueno, Xavier, que vagi bé. Nosaltres ho hem intentat, però aquest home no se l'escoltava gaire bé.
1: Ja no hi ha res més a fer?
0: No hi ha res a fer.
1: Ho sento molt.
0: El que hi ha a fer és obrir de nou la línia.
2: 93-545-68-68.
0: Vinga, va. Truca'ns ara i ens expliques la teva nova etapa. Nou nòvio, nova nòvia, nova feina, nou curs escolar.
1: Ara.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, qui ets?
1: Ei. Hey.
4: M'he dit Núria.
0: Núria, des d'on ens truques?
4: Bueno, ara mateix des del cotxe amb en germana, però bueno, de la ràpida.
0: Baixa'm el volum de la ràdio, porfa. Núria, i tu què has començat de nou?
4: Este matí m'han ficat brackets, aparatos, a la dir.
0: Aquest matí t'han posat brackets?
4: Sí, ja estic que em moro.
0: Pobre.
1: Hòstia, és que fa molt de mal, eh? T'has d'acostumar un parell de setmanes al principi, sí, sí, és un rotllo, sí.
4: Estic fatal, eh? Estic tota llagada, és horrible.
0: T'ha sortit sang?
4: No encara.
0: Però te'n sortirà.
1: Prepara't demà al matí. Sí. Prepara't demà al matí.
4: Vaya ànim.
1: A veure, és que és veritat, quan dorms inconscientment mous la boca, i molt més quan tens una cosa nova, doncs com és aquest bracket o altres clar. Coses, clar.
0: Clar, és que no n'he portat mai. I hauries hagut de menjar algú més líquid?
4: No, vaig a base de sopa.
0: A sopa, la pobra dona.
1: De moment sopa crema, després ja tocarà pan bimbo, que és més tubet, i després ja podrà anar fent coses més dures.
4: No, sí, ja.
0: I quant de temps, els hauràs de portar?
4: No, pues no ho sé, perquè m'han dit que en 2 mesos tindré rec de dos de dalt, però després serà un far, va, bueno.
1: Què t'has castigat molt la dentadura durant aquests últims anys?
4: No, lo que pasa es que Xocoteta, la xiqueta, molt lista no era, i no me traia les dents quan tocava. Llavors me creixia una damunt de l'altra i
1: coses rares. Va, amigo.
0: Veus, avui que parlem de noves etapes, doncs avui la Núria té la nova etapa dels brackets
1: bé.
0: I de la seva nova boca.
1: Escolta, després és un plaer, eh? Quan te'ls treuen i veus que tens un somriure meravellós, és un plaer.
4: Espero que sí, perquè si no, tot aquest sofriment haurà sigut en va.
1: No, home, no, tranquil·la. Perquè
0: tu quants anys tens ara?
4: Ara 17.
0: 17, clar.
4: Recent complit.
0: Clar, està a l'època dels brackets 100%.
1: És quan toca, és quan toca. Però als 20 anys sortiràs d'allà de dentista dient «Hola, mundo!» amb un somriure ideal, eh?
0: La pobra Núria. I escolta, ara tens nòvio?
4: Què va?
5: La van deixar
4: i el dia següent
1: se
4: va menjar una altra.
0: Dios!
1: Vaya cerdo!
4: La verbena de Sant Joan, que
0: va florir
4: l'amor.
0: Hola!
1: Volem detalls. Què va passar exactament? A veure, cuenta.
5: Que no va tindre a d'estimar-la. Perquè és una dona per a ell.
0: L'amiga. L'amiga va forta, eh?
1: L'amiga o la mare?
4: La germana.
1: Vale. Sí.
0: Bueno, però això vol dir...
5: Que li han ficat de molt de flan vegano.
0: Però això vol dir que has passat l'estiu...
5: Porque no tiene huevos.
0: Has passat l'estiu soltera, millor, no?
1: Clar.
4: Sí, molt millor, però...
1: Has cascat molt o no, últimament?
4: No. Sí, jo vaig més pura que la Virgen Maria.
0: Ah, sí?
1: Ah, bueno, clar, té 17 anys, és veritat. Que no se'ns oblidi, per favor, pobra dona.
0: No. Però, clar, ara si t'has de liar amb algun tio, ara que estàs soltera, amb els brackets, com ho veus?
4: No ho veig.
0: No ho veus, no?
4: No ho veig. Faràs, la boca, no.
0: Faràs una pausa, no?, de lius?
4: Sí, efectivament.
1: Oye, ara tinc molta curiositat. Ens pots enviar un selfie al WhatsApp de la ràdio?
4: El lo de la boca?
1: Sí, segur que no és per tant. Si tothom ha portat brackets, home, és molt normal.
4: Sí, per mi ja veus tu.
0: Vinga, avui és el primer dia d'uns quants mesos.
1: Clar. Ja veuràs, segur que et relaxarem. Quan ens envies direm, oye, está cojonudo. 699-69-69-69. Volem aquesta foto, eh?
4: 699-69-69. Vale, espera.
0: Envia la foto, eh? Ara mateix, escolta la ràdio.
1: Vinga.
4: Sí, estem.
0: Ara ens envia la foto. Fem una cosa, tothom que estigui escoltant la ràdio, que ens enviï foto de com estan escoltant la ràdio, ara, per WhatsApp.
1: Vinga, per exemple...
0: Vinga, va.
1: I si voleu somriure mentre envieu la foto, també. Podem valorar somriure. Sí.
0: Vale, envieu foto. De 10. Somrient, escoltant la ràdio. Va, tothom, a través de WhatsApp.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Has escoltat, Núria? 699-69-69-69.
4: Ja. 69-69-69.
0: Envia foto ara mateix. Va,
1: envia foto, vinga. I reaccionem davant teu. Va, Núria, encara no ens ha arribat.
0: Volem reaccionar en directe, saps?
4: A veure.
0: Com
4: se fa això? A veure.
1: Dios, sembles la meva àvia amb el mòbil.
0: Núria, tia, és fer una foto i ja està, eh?
4: Espera un moment, per favor.
1: Clar, s'està pentinant. Vol que la resta de coses destaquin encara més que les dents.
0: Però que es vegin els brackets, eh? Has de somriure.
4: Sí.
0: Ai, quins, quins nervis per saber quina cara fas, Núria.
1: Mare meva.
4: Quina cara faig? Bueno.
1: No. Ojo, m'ha arribat una foto.
0: Estan arribant fotos ja?
1: Però espera, això qui és? Espera, això és la... No, això és una altra dona, vale, perdó. Ens has enviat la foto ja?
4: Voy.
0: Va, Núria, a veure la dona que ens ha enviat foto, a veure com és.
1: És aquesta. A veure... Ui, mare meva.
0: Estan enviant més?
1: És que estan enviant moltes, perdó.
0: Ah, vale.
1: Sí, sí. Raquel. Raquel amb un cotxe tuning perquè té
0: cinturó de
1: esparto.
0: Una mica perrofla. Molt bé.
1: La cabra. A veure, què, Núria, ens ha arribat ja o no?
4: Ara vos que arriba en principi.
1: Aquí tenim una de l'Andreu. Bon somriure, l'Andreu.
0: Molt bé, l'Andreu.
1: Sembla que va encocat. A veure, què més? Vinga, volem somriure.

0: d'aquí uns mesos ja veuràs el canvi. D'aquí 3 mesos canviaràs molt ràpid, ja
1: veuràs. Et sortiran 4 nòvios de cop, tia.
0: Exacte.
2: Pues espera, perquè només tinc la part de dalt. Lo més que ve, tinc la de baix.
1: Uau, encara falta la de baix, la pobra senyora.
0: Atenció, que ens arriba un altre selfie d'uns tals Lídia i Toni. Molt feliços, escoltant-nos des del cotxe, també.
1: Que mono.
0: Un selfie genital, des de dalt, eh? Molt bé. No genital, no confondre.
1: Bueno. Gràcies, Núria, que vagi bé. Molta sort.
0: Vinga, xates.
2: Gràcies.
1: Adéu, adéu. Apa. I podeu continuar enviant les vostres fotos ara mateix escoltant la ràdio.
0: Oye, la gent, li encanta enviar-nos fotos, eh?
1: I somrient, sobretot.
0: Per favor.
3: Som els nòvios que la teva mare no voldria per tu. Flash Urban.
4: Nueva York.

0: és FM, la ràdio.
1: Ladies and gentlemen,
0: Dance Leader. Què fas que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: Es Quevedo i Nueva Línia, això es diu El Golpito.
1: Nueva Línia.
2: Nueva Línia.
1: Nueva Línia. Nueva
2: Línia. Nueva Línia.
0: Ara, avui parlem de noves etapes. És a principis de setembre, comencen els col·les, comença la uni, comencen els cicles, comencen noves feines, nous nòvios, noves nòvies.
1: Ui!
0: Sí, com sigui. Noves etapes a través del Flash Urban avui.
3: 93-545-68-68.
0: Oh, hi ha gent que fins i tot, mira, brackets nous a partir d'avui, doncs vinga, també nova etapa avui, saps?
1: Noves etapes, i per cert, molts somriures que hem rebut al 699-69-69-69. Merci per les fotos i merci per no haver enviat cap guarrada, cosa que teníem por que passés.
0: Perquè algun cop ha passat. Ens han enviat alguna fotopolla de tant en tant.
1: I algun vídeo ens ha arribat.
0: Sí, que és en plan, no feia falta.
1: No feia falta.
0: Moltes gràcies.
1: El vam veure per curiositat, però no feia falta.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, qui sou?
1: Ei, tia.
4: Som la Daniela, l'Ares i el Nil.
0: I d'on sou?
4: D'Andorra.
0: D'Andorra, molt bé. I què us ha passat vosaltres? A nova etapa de què?
4: Doncs nosaltres el 10 comencem el col·le.
1: Ajà.
4: I estem molt estressats perquè encara no ens han donat ni classes, ni horaris, ni profes, ni res.
0: No sabeu res.
1: O sigui, estan de paga a paga al vostre col·le, que directament no teniu ni timetable,
4: Res, no tenim res.
0: Però quin curs començareu?
4: Començarem tercer d'ESO.
0: Tercer d'ESO.
1: I és un col·le d'Andorra o de Catalunya?
4: És un col·le francès.
0: Un col·le francès, ah.
1: Però Andorra, ubicat a Andorra.
4: Andorra.
1: O no?
0: O a França.
4: Sí, sí.
1: Vale, sí, un col·le francès d'Andorra. Suposo que és l'únic que hi ha de francès d'Andorra, per això us fa por, ara ja ho heu dit.
0: I encara no... Bueno, clar.
1: No tenen res.
0: I encara no saben res. Bueno, doncs pues que vagi molt bé el curs, vale?
4: Vinga.
0: Adéu, adéu.
1: Vinga, vinga, ciao.
0: És que el setembre... És que no penses que el setembre és més canvi d'any que el gener?
1: 100%. Home, per mi el gener l'únic que canvia és les rebaixes.
0: Sí, és una continuació el gener.
1: Literal.
0: Però el setembre és un realment canvi d'any, saps?
1: Comences a estalviar a saco, deixes d'estar de vacances, fas canvis, sobretot tornes a la feina, que és el que més es nota.
0: Nous cursos, és quan és tot nou de veritat.
1: És tot de zero, sí, totalment,
0: Doncs vinga, va, quina és la teva nova etapa d'aquest mes de setembre?
3: 93-545-68-68.
0: Sí, també noves etapes amoroses, També estem parlant de si ho heu deixat amb el nòvio o la nòvia o ha de tenir un altre nòvio o una altra nòvia. També això és una nova etapa, només faltaria,
1: Saps quan crec que realment el gener és diferent que el setembre?
0: Quan?
1: Quan et jubiles. Allà jo crec que el gener sí que és més diferent que el setembre, perquè quan estàs jubilat no fots el huevo.
0: Bueno, però també has d'anar a les classes de fumba, també te'n vas de viatge a l'estiu...
1: D'aquagym, també?
0: Clar, a l'estiu no vas a aquagym perquè el profe està de vacances.
1: Jo estaré al bar Manolo fent gin tònics i no faré ni una classe de gym.
0: I duraràs dos dies.
1: Bueno, si aguanto fins ara.
0: Jo ara, quan estàvem escoltant la cançó, li he dit al Tomàs una idea de broma que diu que li sembla una merda d'idea i a mi em sembla molt bona.
1: Vale. He dit immadura, no una merda.
0: Perquè he trobat un restaurant que es diu Restaurant Hong Kong, d'Empúria Brava. I jo he dit, per què no truquem i diem que si és la ciutat de Hong Kong?
1: Home, doncs si tu proposes la broma...
0: Jo proposo que hi hagi algú que truqui en directe i que faci ell la broma.
1: Jo volia que tu fessis la broma.
0: Que jo faci la broma?
1: Clar. Clar. I dir-li que te'n vas de viatge a Hong Kong i que si hi ha un altre Hong Kong, a Hong Kong.
0: Pues, si tan ficat estàs, fes-la tu la broma.
1: No. Jo et dono idees, tu executes. O algun oient que tingui valor de trucar i que faci la broma ara mateix.
0: Va.
3: 93-545-68-68.
0: Hi ha un oient que s'atreveixi a fer la broma?
1: Dius que és ràpid.
0: Hola.
5: On és?
0: Qui ets?
5: Pol Oliveros, aquí disposat.
0: Pol.
1: Joder, que ràpid, Pol. Ets un liante,
5: Home, sempre.
0: Pol, vols que truquem al restaurant Hong Kong d'Empúria Brava i tu fas veure que és la ciutat? O que te'n vas a Hong Kong o alguna cosa així, vale?
5: Oh, i tant, home, claro.
0: Estàs disposat, Pol?
5: Sí, en català, en castellà, com ho fem això?
0: Bueno, la Xina suposo que et parlarà en català, en castellà, no?
1: Millor. Si pot ser xinès i si no, posa en castellà, perquè català dubto molt que t'entengui.
0: Bueno, potser la Xina...
5: D'acord, farem l'intent.
0: Potser la Xina parla català.
1: Sí, estem sent bastant racistes, potser parla perfectament, és veritat.
6: Hola, bona nit.
5: Hola, buenas.
0: Espera.
6: Hola, Fernando, ¿estás de Hong Kong?
5: Hola, buenas.
6: Sí.
5: Me gustaría pedir hotel para venir la semana que viene.
6: Sí, semana que viene, sí, un mes. ¿Dónde está?
5: ¿Momé?
6: Sí, dime, semana que viene, ¿qué día viene?
5: La semana que viene quiero venir dos semanas ahí en Plaza Hong Kong, en Shanghai.
6: Shanghai no, ¿eh? Aquí Hong Kong, ¿eh?
5: Ah, pues en Hong Kong.
6: Sí.
5: ¿Qué día, ¿Cómo día? Se llama? Del 17 al 22.
6: Día 17, ¿no?
5: Sí, sí.
6: Son su capito, ma.
5: Pero ¿en dónde se ubica esto? Porque el vuelo está muy lejos.
6: Momento, yo confío. Un momentito, ¿eh?
5: ¿Momento? Yo espero un momento.
6: Está
0: bien,
6: chica.
5: Pues no me chilles.
0: No se entera de res. Ahora de Déu.
5: Pero ¿cómo le pregunto la ubicación?
7: Hola, buenas noches. Sí.
5: Hola, buenas noches.
7: ¿Va arribar o sí? ¿Qué quiere, por favor?
5: ¿Hola? Yo, dormir. Yo quiero dormir en Shanghai.
7: Dormir en Shanghai. Vale, tiene que buscar billete a Shanghai, sí.
5: Sí, lo tengo comprado ya. Quiero dormir allí unos días.
7: Vale, muy bien, muy bien. ¿Qué quieres, señor? ¿Qué puede ayudar?
5: ¿Masaje final feliz?
7: Vale. Buenas noches, ¿eh? Adiós.
5: Adiós.
1: Bueno, ha anat prou bé, no?
0: Ha anat molt...
5: Bueno, ha estat interessant.
0: Ha anat molt malament, eh?
1: A veure, jo t'he de dir una cosa. O sigui, la iniciativa la tens, però has de perfilar moltes coses.
0: Clar.
1: No pots començar a parlar amb veu de gallo, buenas noches, perquè llavors, clar, ja veuen un perill de broma telefònica. Has d'intentar ser més seriós i mantenir el tipus.
5: Bueno, però la pròxima ho farem millor.
0: Bueno, ànims.
1: No ho deixis, per això. Segueix practicant.
5: Ho intentarem.
0: Adéu, maco, que vagi bé. Bueno, com a mínim ho ha intentat.
1: Això és el que valorem més dels oients, que formeu part de la família i que també intenteu fer les bromes. I si les podeu demanar, ja sabeu, 699-69-69-69.
0: Va, demanar una broma telefònica.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: O truca'ns ara mateix que tens el telèfon disponible aquí al Flash Urban.
3: 93-545-68-68.
0: També ens agrada que els oients facin les bromes, ells, no?
1: Està guapo.
0: Sí.
1: I jo crec que molts han millorat, des que han començat a fer-les al nostre costat.
0: Sí, no?
1: Van practicant. És com el nostre curs extraescolar, no? Aprèn a fer bromes telefòniques amb el Flash Urban.
0: A veure si hi ha algun altre que ara mateix també s'atreveixi a fer una broma, va.
3: 93-545-68-68.
0: A veure si algú ara mateix està disposat a tornar a fer una altra broma telefònica aquí en directe al Flash Urban. Hola.
1: Vinga.
0: Hola.
8: Hola. Hola, buenas.
0: Com et dius?
8: Com et dius? Jo me llamo Rubén.
0: Rubén, baixa amb el volum de la ràdio o treu els mans lliures, sisplau.
8: Sí, tengo los manos libres, voy en coche, acabo de plegar.
0: Pues quítalos, si no, no te escuchamos bien.
8: Por favor,
0: Rubén.
8: Sí, un moment. ¿Ahora mejor?
0: Molt bé, Rubén, vols que truquem... Vols fer també una broma telefònica?
8: Que tengo el móvil este que...
0: Va, Rubén, sisplau.
8: Hola.
0: Bueno, Rubén, em sap greu. Bueno,
1: és que potser ens estava fent la broma a nosaltres. Que desagradable aquest home.
0: Home, tio, Rubén.
1: Per aquí tinc dues oients que pel WhatsApp ara mateix m'han dit que estan disposades a totes, a tot, i que volen fer una broma telefònica a elles.
0: Elles, doncs que truquin.
1: Doncs que truquin al 93-545-6868. Són d'Andorra.
0: Hola.
9: Hola.
0: Hola, com et dius?
9: Teresa.
0: Teresa, des d'on es truques?
9: De Terrassa.
0: Estàs disposada a fer una broma telefònica a un restaurant xinès?
9: Ah, pues sí.
0: Segur?
9: Sí. Vale. Jo volia fer el de Hong Kong.
0: El de Hong Kong també?
1: Però quina és la teva idea?
9: Però bueno, no, ara ja no cola.
0: Bueno, podem...
9: Una altra.
0: Mira, just al costat del restaurant Hong Kong hi ha un sushi. Sí.
1: Com es diu?
9: Vale, com es diu?
0: Sushi de costa.
1: Ah. Potser aquests són catalans.
9: Sushi què?
0: Sushi costa.
9: Costa.
0: Vale, què diràs?
9: Què podem dir? Sushi costa. No surt.
1: Estàs pensant?
9: No, però que no em surt sushi costa.
0: Sushi de costa, Empúria Brava.
1: Sushi de costa, Empúria Brava, sí.
9: Empúria.
0: Brava.
9: Vale.
1: brava, guapa, per què no et fas passar per Departament de Sanitat o alguna cosa així? I dius que heu vist paneroles o rates.
0: Què et sembla?
9: Sí, vale.
0: Sí?
9: Pues fan a domicili.
0: T'has de posar molt en el paper, eh?
1: Sí.
0: Si plau, eh?
9: Fan a domicili perquè així li dic que m'han arribat a casa.
0: Vale.
1: Vale.
9: Amb, jo què sé, cucaratxes o alguna.
0: Vale.
1: Sí. Però tu digues vale. Que ets de sanitat i que has rebut denúncies.
0: Que ets de la GNE.
1: Clar.
9: Vale.
0: Vale? Doncs vinga, posa't molt en el paper.
10: Buenas tardes, soy de Costa, dígame.
9: Hola, una pregunta.
10: Sí, dígame.
9: ¿Podría hablar con el encargado un momento?
10: Sí,
9: llamo de... Bueno, sí, pásamelo.
10: Soy yo.
9: Ah, mira, que llamo de Sanidad.
10: Ah,
9: me
10: sí.
9: Me llamo Encarna.
10: Sí, soy Sobir, sí.
9: Vale, mira, que es que estamos recibiendo como muchas quejas de que...
10: ¿Perdón?
9: Los pedidos a domicilio vienen con cucarachas.
10: ¿Perdón?
9: Y sí, queríamos ¿qué? Hablar con el encargado para ir presencialmente a hacer una... Bueno,
10: perdón, que no es, es que no estoy escuchando lo que dice.
9: Sí, me estás escuchando.
10: A ver, ¿puedes repetir, por favor?
9: Sí, mira, que me llaman Carna. Llamo sí. De Sanidad.
10: ¿De Sanidad de qué?
9: De bueno, de restauración y necesito hablar con el encargado sobre un tema serio.
10: Sí, que
9: porque estamos recibiendo muchas quejas. Se llaman de Xuxi de Costa, ¿no? De Empuria Brava.
10: Sí, tal cual.
9: Pues eso, que es que necesito hablar con el encargado de un tema serio, que nos están llegando muchas quejas de que están llegando pedidos a domicilio con cucarachas y bueno, diferentes insectos.
10: ¿Qué dices?
9: Sí, no sé, sí. No sé ¿sí? Si no, tenéis constancia de eso.
10: No tenemos ninguna constancia porque tampoco tenemos
9: ¿no?
10: Tampoco tenemos reparto a domicilio.
9: Ya, claro. Entonces... Bueno,
10: hasta luego, que vaya bien.
1: Aviam.
0: A veure, falta pràctica aquí, eh?
1: Tenim una altra opció.
9: Encarna era bon nombre.
1: Encarna estava bé.
0: Això m'ha agradat, sí.
1: Veure, tenim una alternativa, que el que ha començat la Encarna ho puguem continuar nosaltres i fer-nos passar per un sí. Superior o alguna cosa així i que li caigui la del pop.
0: Tu vas molt fort.
9: S'han espantat, eh?
1: M'ha semblat una mica desagradable la forma en què t'ha penjat i no m'ha agradat.
0: Doncs tornem a trucar al Xuxi Costa. Ara és a dir, porque me has colgado.
9: Claro.
0: A una chica tan hermosa como yo.
9: Dile que Encarna estaba intentando contactar, pero que no...
0: Te paso con el secretario.
1: Sí.
10: Hola, sí.
9: Hola, mira, una cosa, que soy Encarna, que porque me has colgado de estas formas.
10: Porque estamos trabajando. Si tienes algún problema, puede venir.
9: Yo también aquí estoy trabajando y ahora mismo le voy a pasar con mi secretario.
10: Venga, hasta luego.
1: Hola, disculpe, caballero. ¿Será hijo puta?
0: ¡No! Aquest home no, por hòsties.
1: Vaya covard.
0: I les tindrà.
9: No, sí, s'han cagat, eh.
1: Vale, ara em poso jo directament, no?
0: Sí, directament.
9: Sí.
0: Molt bé, això, no?
1: Però aquest ja penjarà. Hem de ser ràpids i efectius, eh?
0: Sí.
9: Sí.
1: Xuxi de Costa.
0: Xuxi de Costa, Empuria Brava.
1: Ja ens he reconegut, ja.
0: Ja passa, eh? Ja passa.
10: Sí.
1: Hola, buenas noches, disculpe. ¿Por qué ha estado colgando de forma reiterada mi compañera?
10: Oye, si tiene...
1: No. Escúcheme. Le estamos llamando del Departamento de Sanidad. Tiene usted que contestarnos las preguntas que le hacemos, ¿de acuerdo?
10: Venga, hasta
1: luego. Y si usted... No, escuche. Merda.
0: Potser és que amaga algo de veritat?
1: Jo crec que sí.
0: Amb aquesta...
11: Cocaïna.
1: Ara.
0: Cuidao, eh?
1: Dios, però has sortit del yonqui del nòvio, ara?
9: Sí.
0: Bueno, Teresa, moltes gràcies.
9: Hola.
1: Ara hi ha poca cosa a fer.
0: Adéu, vinga.
3: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Romeo Santos i Prince Royce, això es diu Dardos.
1: Darts.
0: Dardos.
1: Maki. Has jugat a darts últimament o no?
0: Vaig jugar abans de l'estiu, sí.
1: I què tal? Bé. Bé? Se't va donar bé o tieso?
0: Tieso. Sorry. Tenia unes noies andorranes, la Bea i la Mia, que volien fer una broma. Estaven superdisposades, però m'han penjat el telèfon.
1: Serà possible? Heu de vigilar de no penjar el telèfon sense voler, val? Així que truqueu-nos 935456868, ja sigueu andorranes o de qualsevol altra part del món. Vinga.
0: A veure si podem recuperar la Bea i la Mia, va.
2: 93-545-6868.
0: Saps què passa? Que semblaven catxondes, saps?
1: Ah, sí?
0: Sí, sí.
1: Això ens agrada.
0: Opa. Hola? Hola?
3: Hola, buenas.
0: Hola, qui ets?
3: Soc en Ruben.
0: El Ruben.
1: Ei.
0: Què et passa, Ruben? Com estàs?
3: Què tal? Vull fer una broma a la meva mare.
0: Ui, a la teva... Però envia un WhatsApp, vale?
3: Ah, ostres, que aquest telèfon...
1: Quants anys té la teva mare? És molt iaia?
3: La meva... No és iaia. El que passa que va ser mare jove i sempre té... Sempre està una mica amb mi... I vaig a fer una broma ara, Dani, que sempre es preocupa molt. Doncs
0: pues envia'ns un WhatsApp, vale?
1: Vinga.
3: Ah, adéu.
0: Vinga, maco, que vagi bé, Ruben. Hola, bona nit.
4: Hola, som la Bea i la Mia.
0: Vamos!
1: Ara! Per fi!
0: Vosaltres esteu supercatxondes que voleu fer una broma, avui.
4: Sí, sí, estem a tope.
1: Però esteu catxondes en plan sexual, voleu dir?
4: Sí, també.
0: També, per favor!
1: Mare meva, però desfareu tota la neu d'Andorra.
0: Vale, pues, si vols, tornem a trucar al Hong Kong.
4: Vale.
0: I vosaltres mateixes. Sí?
4: Vale.
0: Però penseu algú interessant.
1: Ah, estem trucant al Hong Kong un altre cop. Jo crec que aquests homes es pensen al moment. Bueno, a veure què dieu, noia. Segueu originals, eh?
0: Però sigueu, exacte, que hi hagi un contingut.
1: Sí, vale? No dieu res de sanitat. Vale. Intenteu equilibrar molt la broma, que no sembli res de broma i després ja tireu la bomba, vale?
0: Però Hong Kong no és el que hem trucat abans.
1: Ah, vale.
5: Hola, Nissan Gino, com buenas.
6: Hola, perdona.
5: Sí, guapa, dime.
6: He ido una hora más o menos a buscar comida.
5: Sí.
6: He llegado a mi casa y estaba llena de cucarachas. Quiero una hoja de reclamaciones ahora mismo.
5: Vale, gracias, guapa, adiós.
6: Estaba llena de cucarachas.
1: Oye, una cosa, per mi, que es fan els tontos...
0: Aquí amaguen coses.
1: I dissimulen, perquè, ai, no entiendo, adiós. En plan, perdona, sí. T'acaba de dir que tens paneroles a menjar.
0: Si diu cucaratxa, el primer que ha de fer és alertar-se, no?
6: Exacte. Meteixen les mans.
1: Mare meva.
0: Bea i Mia, moltes gràcies per participar aquesta nit.
1: Ha estat fantàstic parlar amb vosaltres. Sou les cabres autèntiques.
0: Tot i que jo voldria saber per què aneu catxondes, però bueno.
1: Sí, què ha passat?
0: Bea, Mia?
7: Hola.
1: Per què aneu catxondes, que ho dèieu abans? Quin és el tema?
7: Perquè estem aquí amb les nostres parelles.
1: Ah. Buf, mare meva, però...
0: Bucaque, avui o què?
7: Dios, no sé de sexo.
0: Dios!
1: Però ho feu a la mateixa habitació? Sou d'aquestes?
7: Sí, sí.
1: En sèrio?
7: Un quarteto.
0: Ah, i compartiu en els nòvios?
7: Sí.
1: Així. No,
7: res. Compartim fins i tot... Bueno, millor no
0: ho dic. No, digues, què compartiu? Digues,
1: sí, jo dic que compartiu polles, mare meva, ja no sé què més podeu dir.
7: Tot. La tovallola de la dutxa, tot.
1: Bueno,
0: però arriba un moment que fa una mica de fàstic, no? Compartir, sí. Depèn de què, no?
7: Què va?
1: Compartiu caca. A veure, per la foto t'he de dir, no feu pinta, d'organitzar orgies, noies.
7: No, és que la veu enganya, a vegades.
0: Sí, sí, però sou molt més ranes que...
1: Sí, sí.
0: Que una nevera bruta.
1: Un lavabo de Ryanair.
0: Sí, Molt bé, guapes.
1: Doncs res.
7: Merci
1: per tot. A gaudir de la vida, que és molt curta.
0: Adeu, caris.
7: Ale. Adeu, bona nit.
0: Feu-nos un petó, a veure.
1: Mira el petó.
0: Vaja, una cosa.
1: No, millor petó amb aquestes, no, que ens passen de tot, que segur que tenen mononucleosi.
0: Ah, això també és veritat. Estem buscant notes i confessions anònimes per el dijous, aquesta setmana és dijous, perquè el divendres és festiu.
1: Exacte.
0: El dijous de 10 a 11 de la nit marxarem de cap de setmana escoltant les vostres confessions anònimes que podeu continuar enviant a través del WhatsApp de la ràdio.
1: Vinga, va, que ja sabeu quin és el nostre número de WhatsApp, és el 699-69-69-69. I atenció, Miquel, perquè de moment tenim ni més ni menys que tres confessions que ja tenim guardadetes al nostre cartipàs, a la nostra carpeta d'arxius,
0: vale,
1: les quals tindrem preparades per llegir-vos dijous. Així que si voleu enviar la vostra, que les llegim i que us doneu un consell o que simplement us critiquem, ho feu.
0: Envia'ns un WhatsApp ara mateix i el dijous de 10 a 11 les escoltarem o les llegirem. Tu mateix pots enviar nota de veu o pots enviar text.
8: Envia'ns un WhatsApp.
1: Ah, sí?
8: 699-69-69-69.
0: Efectivament, 699-69-69-69, tant i com ho estàs escoltant.
1: Exacte.
0: Què rius?
1: No, que m'ha fet gràcia. Tal i com ho estàs escoltant, m'ha fet gràcia.
0: Et faig gràcia.
1: Molta.
0: Et faig gràcia.
1: Però això és molt bo, és molt positiu.
0: Tinc una gana.
1: Jo també.
0: Buah.
1: Anem a sopar o què?
0: Sí.
1: Pirem.
0: Avui em faré una truita.
1: Ara?
0: Sí.
1: Jo em faré un bol d'arròs amb tonyina tiesini. Vaya peste, eh?
9: Bona nit.
1: Hola.
9: En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
0: Què rius?
1: Quina és la data, Miquel?
0: El 16 d'agost del 2001.
1: Ara.
9: I el número de la sort, el...
1: Jo dic que és el 6.
0: No.
1: La puta, el 5.
0: No.
1: Ah!
0: És l'1! És l'1!
1: L'1!
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: A partir de les 11 s'hi posa l'Armand.
1: Ara!
0: Vale.
1: No para, eh? Pimpa, pimpa.
0: Fins a les 6.
1: Chim-pum.
0: Ha fet una migdiada i ara ha tornat, saps?
1: Torna amb tota la coca.
0: Molt heavy. Adeu, Tomàs.
1: Vinga, Miquel, adeu, xavales.
0: Adeu.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hola, com et dius?
2: Rose Me.
1: Com és el nom complet, Rose Me?
2: Rosa Miquela.
1: Rosa...
3: Rosa Miquela, així és, així es diu el Miquel quan surt de festa, eh? Rosa Miquela.
1: Mentida.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Això és Flash.

0: Aquesta és una combinació d'autèntic luxe a la Karol G des de Colòmbia, al costat de dos pesos pesants de la indústria indie a Espanya, la Jude Line i el Rusowski, per fer aquest tema que es diu Baby Wow, que és el número 1 a tot el món i que és el mega crack de la setmana aquí a Flash FM per començar nova hora després del Flash Urban. Vinga, que sonin els pitos! This is Flash FM. Els pitos que indiquen que comença nova hora de ritme aquí a la Camana. Aviam, el Miquel i el Tomàs m'han deixat això fet un cristo, per favor. Recolliu una mica, va, home, que m'he de posar aquí a posar-vos música durant tota aquesta nit de ritme Flash FM. No pot ser això. Ho tenim fet una lleonera.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: D'aquí no res, Latini. També tindrem Dimitri Vegas i Like Mike. Abans una mica de Quevedo sonant a Flash FM quan passen 5 minutets de les 11. Anem amb La Graciosa, també. Un dels temes d'aquest estiu, Quevedo amb Elvis Crespo. Ella...

Aquesta l'he explicat ja alguna vegada, que aquesta cançó, no sé si ho sabeu, i igual a aquestes alçades, doncs ja sí, surt a la pel·lícula de l'Spider-Man, la nova, no sé si és l'Spider-Man 4, 5, 6, no sé per quina van, però hi ha un moment de la pel·lícula on comença a sonar aquest sintetitzador potent a l'inici d'aquest EO del Bad Bunny. Sens dubte, un dels millors moments de la pel·lícula, perquè jo, si us soc franc, la vaig anar a veure al cine l'altre dia, i vaig pensar, pues, mira, no fa per mi, no fa per mi. Jo, l'Spiderman, me la bufa una mica. Ara, la banda sonora molt xula, sobretot quan sonava això, quan sonava el Bad Bunny. Sonarà Flash FM, també, després del Dai Dai de la Shakira. També teníem el J Balvin amb el Mi Gente. Bon ritme que portem quan passem de quarts de 11 de la nit, aquí en aquesta nit de ritme Flash FM. Clar que sí, que diu el Batbo. Molt bé, maco, vinga. Que, a més, el ritme no el parem en la propera estoneta. Tindrem el Rau Alejandro amb el seu Diluvio. El Rels B amb el Tuba Sin Fab, segurament el seu tema més viral en tota la carrera, o la Nati Natasha i la Becky G amb el Sin Pijama. Fa bona pinta, això. Doncs va, no desconnectis. De moment ens quedem amb un tema fet a casa nostra, els Siderland. Suposo que ja coneixeu aquesta banda. Em sembla que són del Vallès. Van fer aquesta cançó que es diu Tut Tuturu, i aquest n'és el remix oficial. Te'l posem a la camana.

És sens dubte un dels temes més enclamats d'aquest 2026, el Muchacha de l'AIS al costat de RUBFV. Li hem fet una onada cada vegada que el posem. Aquí es fa una celebració d'autèntic luxe, com si haguéssim marcat un gol al minut 90. Ens apropem a les 12 i arribarem en unes quantes cançonetes, com per exemple el Capaz Merenguetón o l'Angelito Sinalas. Tot això a Flash FM, evidentment. Primer, però, anem a PAMS, i el proper PAM és aquest. El Café con Ron del Bad Bunny, amb aquesta versió Afro House, superpistera, superxula, superballable. L'ha fet el productor Francesc Clan. Sona així de bé.

0: Boníssima, m'encanta, de debò, és que... No puc, no puc amb aquesta cançó. Em supera. La podria escoltar 20 vegades seguides i no m'encansaria. És el Baby Wow des del disc nou de la Karol G, col·laboració amb l'ajuda de l'Aini i el Rosowski, boníssima. Si la busqueu, s'escriu Baby Wow, però no hi ha a Baby. Has de buscar B, B, Y, espai, W, O, W. Li posen uns noms a les cançons últimament que jo ja no sé com explicar-ho. This is Flash FM. En qualsevol cas, l'hem posada per començar nova hora i per començar ja nou dia, perquè passen uns minutets de la mitjanit, encetem aquí, estrenem aquest dimarts 8 d'octubre de setembre. I aquí, aviam, vale que passa ràpid el temps, però tampoc tant, no? Dic jo.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, d'aquí no res al Bad Bunny. Abans, un dels temes de l'estiu també, el Lugel, amb el seu Moving to the Sun.

És la veu de l'Abat Vial, l'Alba Farelo, el Pussycamara. Digue-li com vulguis, en qualsevol cas, un especialista en animar qualsevol festa, festival, vaja, i qualsevol ràdio també, per això en aquesta mesura la posem tant. Aquesta es diu Da Me, des del seu nou àlbum, el Mascara. En qualsevol cas, ens ha ajudat a apropar-nos a quarts d'una d'aquesta nit, ja entrant, endinsant-nos en aquest dimarts 8 de setembre. D'aquí no res, una mica de David Guetta amb el seu remix del Gon Gon Gon. També Mora i Zeta en Gana, que sonaran per Flash amb el Droga. Primer, anem a dir, aviam, què canta aquesta noia. Almenys dame un perreito molt. Mor, doncs vinga, si voleu perreito. Aquí teniu aquest perreito que es diu Perro Negro. El firma Bad Bunny al costat del Fate, del Fercho. Sona així de bé, sona a la camana.

Està bastant desesperat, aquest pavo. És el Jay Wheeler amb el de l'Egito Remix, que va fer al costat de l'Omar Kurz, perquè en la versió original ell estava sol, però va pensar, escolta, si li hem de fer un remix, doncs posem el Lousy, a l'Omar, que això farà que encara sigui més potent. I la va clavar, la veritat, perquè sincerament ha sigut un dels temes d'aquest estiu, tot i que al final ha acabat, doncs, això, molt moixos, molt tristos. Aviam si s'animen una miqueta. Una clau perquè s'animin és, per exemple, que connectin amb la FM, la del ritme, la que mana, eh? Jo els hi recomano. Des de Puerto Rico, amb la FM no es pilla, la nostra missió, però l'app i la web sí que la podríem pillar perfectament. Ens apropem a la una, anem a posar una mica de ritme així més xulo. És el Rau Alejandro amb el Bizarrap. Això es deia Baby Hello.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Ara és moment de fer-li els coros a l'Anna Mena i a l'Ola Índigo. Va, sisplau, que vull sentir-vos. Ho feu molt bé. Doncs que sapigueu que esteu fent els coros del número 1 de la llista, del número 1 de Flash FM, el Petit Oa, que aquesta setmana doncs corona el capdamunt del calibre 45, clar que sí. This is Flash FM. I de fet, per això l'hem fet servir per començar nova hora de ritme aquí a Flash FM en aquesta matinada de dimarts 8 de setembre, família flashero, flasheres. Sobretot pels que esteu currant, eh? Ànims amunt, escalf i vamos allà, que això pinta molt i molt bé en la propera estoneta, va.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, cap altre per aquí. Vinga, som-hi. D'aquí no res tindrem doncs una mica del Bad Bunny amb la Noche de Noche, amb el costat de la Rosalia. També la Bad Gyal, abans anem cap a Corea. Corea del Sud, eh? No del Nord. Cuidado, no prenguem mal. Aquesta es deia Golden.

És un tema força peculiar, eh? Ja des del principi, quan surt el capo fent aquest yeah, i comença a cantar el cantante del ghetto, que és com li diuen al Ryan Castro. Bona combinació fan aquest parell de colombians per fer això que es deia La Villa. Va ser un èxit a les llistes de música i també al TikTok, amb aquesta coreografia que segurament us sabíeu i que heu interpretat esquenes de tothom mentre no us mira ningú i escolteu Flash FM, que és un bon plan, la veritat. Va, anem amb més coses. D'aquí no res tindrem el ritme, per exemple, del De La Osa amb el Quevedo, també la Emilia, la Tini, la Niki Nicole, la Noel AA amb el PB, al costat del 6ix9ine. De moment ens quedem amb David i el Sergi Domena. Això és en català. Això es diu molt malament. Oh,

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Flash FM, l'emissora que sona al cotxe dels que encara no han anat a dormir i no saben si ho faran.

Es nota molt que els Flashy Ice Cream i els 31 Fam són generació Z, com jo, perquè només ells serien capaços de fer una cançó inspirada en el Doraemon, en aquells dibuixos, i fer-la i dir-li Dorayakis, que era aquell snack, aquells dolços que es menjava el Doraemon, que li demanava al Nobita, Nobita, porta'm uns Dorayakis. Doncs es diu així, sona molt bé, la veritat, molt estima aquesta cançó, que et posem aquí a la càmera, a Flash FM. Vinga. I a més serveix per apropar-nos cap a les dues de la matinada. Ui, m'ha quedat bé, el Doraemon. Crec que l'imitaré més sovint. Per arribar a les dues tindrem el Nicky Jam i el J Balvin amb el X. També Gordo amb el Loco Loco, sonant a Flash, d'aquí no res. Primer, però, ja veuràs, un tamarro dels bons, el Quevedo. I a més aquesta, no tan sonada com la Graciosa, potser, o com el Ni Borracho, però també igual de bona. Es diu el...